Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

reste un content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

al 91.3, només clàssics contemporanis.

El 91.3 Ripollet Ràdio, emissora municipal.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui se celebra la revetlla de Sant Joan. A la tarda, sardanistes de Ripollet lliuren als quatre cantons la flama del Canigó a les entitats de Cerdanyola i Ripollet. Pel que fa al nostre municipi, s'ha previst que unes 200 persones d'una vintena d'entitats es rellevin la custòdia de la flama fins a les pistes de l'Esbar, on llegiran el manifest i revelaran qui serà l'encarregada d'anar a buscar el foc l'any que ve al peu de la muntanya del Canigó. Seguint la tradició recuperada per Diables de Ripollet fa dos anys amb motiu del seu 40è aniversari i continua de l'any passat per Bruixes. Ja la nit, Diables de Ripollet s'encarregarà d'encendre la foguera de Sant Joan del Brollador del Parc dels Pinatons a les 12 de la nit. En aquest espai, l'Aresta tornarà a fer la seva revetlla alternativa amb actuacions, karaoke i DJs fins a altes hores de la matinada. Els organitzadors han deixat clar que no estarà permès l'ús de pirotècnia dins del recinte, entrar amb altaveus, ampolles de vidre i retirar taules del recinte. Al centre no faltarà tampoc el tradicional nit de Sant Joan del Centro Aragonès amb el concert i karaoke. A tot això, els recordem l'ús responsable dels petards i precaució amb la calor, ja que s'esperen temperatures nocturnes molt altes. Com és habitual, s'han retirat les papereres de tota la població i s'han previst patrulles de control d'alcoholèmia. Alumnes d'ESO dels Gabrielistes de Ripollet han estat guardonats recentment amb dos premis. D'una banda, dins de la sisena edició dels Health Guardians de la Fundació Pfizer s'han endut el premi Minecrafter sobre la IA, ciència i investigació. D'altra banda, els Schools Awards 2026 s'han endut el premi Equitat i Inclusió per la fabricació en 3D d'una flauta per un alumne de música amb hemiparèsia. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Butlletí informatiu.
1: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui se celebra la revetlla de Sant Joan. A la tarda, sardanistes de Ripollet lliuraran als quatre cantons la flama del Canigó a les entitats de Cerdanyola i Ripollet. Pel que fa al nostre municipi, s'ha previst que unes 200 persones d'una vintena d'entitats es rellevin la custòdia de la flama fins a les pistes de l'Esbar, on llegiran el manifest i revelaran qui serà l'encarregada d'anar a buscar el foc l'any que ve al peu de la muntanya del Canigó. Seguint la tradició recuperada per Diables de Ripollet fa dos anys amb motiu del seu 40è aniversari i continua de l'any passat per Bruixes. Ja la nit, Diables de Ripollet s'encarregarà d'encendre la foguera de Sant Joan del Brollador del Parc dels Pinatons a les 12 de la nit. En aquest espai, l'Aresta tornarà a fer la seva revetlla alternativa amb actuacions, karaoke i DJs fins a altes hores de la matinada. Els organitzadors han deixat clar que no estarà permès l'ús de pirotècnia dins del recinte, entrar amb altaveus, ampolles de vidre i retirar taules del recinte. Al centre no faltarà tampoc el tradicional nit de Sant Joan del Centro Aragonès amb el concert i karaoke. A tot això, els recordem l'ús responsable dels petards i precaució amb la calor, ja que s'esperen temperatures nocturnes molt altes. Com és habitual, s'han retirat les papereres de tota la població i s'han previst patrulles a control d'alcoholèmia. Alumnes d'ESO dels Gabrielistes de Ripollet han estat guardonats recentment amb dos premis. D'una banda, dins de la sisena edició dels Health Guardians de la Fundació Pfizer s'han endut el premi Minecrafter sobre la IA, ciència i investigació. D'altra banda, els Scurs Awards 2026 s'han endut el premi Equitat i Inclusió per la fabricació en 3D d'una flauta per un alumne de música amb hemiparèsia. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
2: Ripollet Radio.
3: Estás escuchando el gramófono.
4: Ya lo sabes, estás escuchando el gramófono en sintonía de 91.3 de tu FM. Esto es Ripollet Radio. Estaremos hasta el punto de la una de la tarde escuchando buenos temas de los 80 aquí en sintonía de la radio. Bueno, aquí lo tienes, ¿eh? Escuchamos este Don't Cry Tonight, no llores esta noche. Ellos son Savage.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui se celebra la revetlla de Sant Joan. A la tarda, sardanistes de Ripollet lliuraran als quatre cantons la flama del Canigó a les entitats de Cerdanyola i Ripollet. Pel que fa al nostre municipi, s'ha previst que unes 200 persones d'una vintena d'entitats es rellevin la custòdia de la flama fins a les pistes de l'Esbar, on llegiran el manifest i revelaran qui serà l'encarregada d'anar a buscar el foc l'any que ve al peu de la muntanya del Canigó. Seguint la tradició recuperada per Diables de Ripollet fa 2 anys amb motiu del seu 40è aniversari i continua de l'any passat per Bruixes. Ja la nit, Diables de Ripollet s'encarregarà d'encendre la foguera de Sant Joan del Brollador del Parc dels Pinatons a les 12 de la nit. En aquest espai, l'Aresta tornarà a fer la seva revetlla alternativa amb actuacions, karaoke i DJs fins a altes hores de la matinada. Els organitzadors han deixat clar que no estarà permès l'ús de pirotècnia dins del recinte, entrar amb altaveus, ampolles de vidre i retirar taules del recinte. Al centre no faltarà tampoc el tradicional nit de Sant Joan del Centro Aragonès amb el concert i karaoke. A tot això, els recordem l'ús responsable dels petards i precaució amb la calor, ja que s'esperen temperatures nocturnes molt altes. Com és habitual, s'han retirat les papereres de tota la població i s'han previst patrulles a control d'alcoholèmia. Alumnes d'ESO dels Gabrielistes de Ripollet han estat guardonats recentment amb 2 premis. D'una banda, dins de la 6a edició dels Health Guardians de la Fundació Pfizer s'han endut el Premi Minecrafter sobre la IA, ciència i investigació. D'altra banda, els Scurs Awards 2026 s'han endut el Premi Equitat i Inclusió per la fabricació en 3D d'una flauta per un alumne de música amb hemiparèsia. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estàs escuchando el gramófono.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui se celebra la revetlla de Sant Joan. A la tarda, sardanistes de Ripollet lliuraran als quatre cantons la flama del Canigó a les entitats de Cerdanyola i Ripollet. Pel que fa al nostre municipi, s'ha previst que unes 200 persones d'una vintena d'entitats es rellevin la custòdia de la flama fins a les pistes de l'Esbar, on llegiran el manifest i revelaran qui serà l'encarregada d'anar a buscar el foc l'any que ve al peu de la muntanya del Canigó. Seguint la tradició recuperada per Diables de Ripollet fa 2 anys amb motiu del seu 40è aniversari i continua de l'any passat per Bruixes. Ja la nit, Diables de Ripollet s'encarregarà d'encendre la foguera de Sant Joan del Brollador del Parc dels Pinatons a les 12 de la nit. En aquest espai, l'Aresta tornarà a fer la seva revetlla alternativa amb actuacions, karaoke i DJs fins a altes hores de la matinada. Els organitzadors han deixat clar que no estarà permès l'ús de pirotècnia dins del recinte, entrar amb altaveus, ampolles de vidre i retirar taules del recinte. Al centre no faltarà tampoc el tradicional nit de Sant Joan del Centro Aragonès amb el concert i karaoke. A tot això, els recordem l'ús responsable dels petards i precaució amb la calor, ja que s'esperen temperatures nocturnes molt altes. Com és habitual, s'han retirat les papereres de tota la població i s'han previst patrulles de control d'alcoholèmia. Alumnes d'ESO dels Gabrielistes de Ripollet han estat guardonats recentment amb 2 premis. D'una banda, dins de la 6a edició dels Health Guardians de la Fundació Pfizer s'han endut el Premi Minecrafter sobre la IA, Ciència i Investigació. D'altra banda, els Scurs Awards 2026 s'han endut el Premi Equitat i Inclusió per la fabricació en 3D d'una flauta per un alumne de música amb hemiparèsia. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.

0: al 91.3, només clàssics contemporanis.
1: Buen rollito.

0: Zoom 3.
1: Hey, Mike, let's do something crazy.

Ripollet Ràdio.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui se celebra la revetlla de Sant Joan. A la tarda, sardanistes de Ripollet lliuraran als quatre cantons la flama del Canigó a les entitats de Cerdanyola i Ripollet. Pel que fa al nostre municipi, s'ha previst que unes 200 persones d'una vintena d'entitats es rellevin la custòdia de la flama fins a les pistes de l'Esbar, on llegiran el manifest i revelaran qui serà l'encarregada d'anar a buscar el foc l'any que ve al peu de la muntanya del Canigó. Seguint la tradició recuperada per Diables de Ripollet fa 2 anys amb motiu del seu 40è aniversari i continua de l'any passat per Bruixes. Ja la nit, Diables de Ripollet s'encarregarà d'encendre la foguera de Sant Joan del Brollador del Parc dels Pinatons a les 12 de la nit. En aquest espai, l'Aresta tornarà a fer la seva revetlla alternativa amb actuacions, karaoke i DJs fins a altes hores de la matinada. Els organitzadors han deixat clar que no estarà permès l'ús de pirotècnia dins del recinte, entrar amb altaveus, ampolles de vidre i retirar taules del recinte. Al centre no faltarà tampoc el tradicional nit de Sant Joan del Centro Aragonès amb el concert i karaoke. A tot això, els recordem l'ús responsable dels petards i precaució amb la calor, ja que s'esperen temperatures nocturnes molt altes. Com és habitual, s'han retirat les papereres de tota la població i s'han previst patrulles a control d'alcoholèmia. Alumnes d'ESO dels Gabrielistes de Ripollet han estat guardonats recentment amb 2 premis. D'una banda, dins de la 6a edició dels Hells Guardians de la Fundació Pfizer s'han endut el Premi Minecrafter sobre la IA, ciència i investigació. D'altra banda, els Schools Awards 2026 s'han endut el Premi Equitat i Inclusió per la fabricació en 3D d'una flauta per un alumne de música amb hemiparèsia. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.

Durant mil·lennis, la humanitat ha construït societats i imperis sencers sobre un element tan omnipresent com incòmode: l'esclavitud. Una institució tan antiga com la guerra, adaptada a cada cultura i a cada època, capaç d'articular economies i marcar de manera profunda la vida de milions de persones que, legalment, eren propietat d'algú altre. Quan pensem en esclavitud, sovint ens venen al cap plantacions americanes, vaixells negrers i imatges del cinema. Però és aquesta la mateixa esclavitud que trobem a la península ibèrica medieval i moderna? Qui podia ser esclau? Quines feines feien? Quina protecció els oferia la llei? I, sobretot, fins a quin punt podien fugar-se, integrar-se o, fins i tot, ascendir dins d'una societat que els definia com una propietat? Avui, a les portes de Troia, explorem les arrels, les pràctiques i les contradiccions d'una institució que ha marcat la història de la humanitat. Benvinguts al món de l'esclavitud. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre l'esclavitud a la monarquia hispànica, un llegat incòmode. I ho fem molt especialment amb l'Ismael Esmach Molina, historiador, màster d'Història Moderna d'Europa i Amèrica per la Universitat de Granada i d'Història del Mediterrani Occidental per la Universitat de Barcelona. Actualment, arxiver a la Basílica de la Sagrada Família. Molt benvingut, Ismael.
1: Molt bona tarda, moltes gràcies.
0: Molt content que siguis aquí.
1: Jo també.
0: Que bé. Bueno, l'Ismael és oient. És oient, sí, de les Portes, sí, sí, de Troia. Això sempre està molt bé.
1: És un somni. Un somni complit, per fi.
0: Ismael, et tiro ja una patata calenta per
1: sí,
0: començar
1: endavant
0: el programa. Podem dir que l'esclavitud és inherent a la humanitat?
1: Caram.
0: No te l'esperaves, eh?
1: Sí, no me l'esperava. Clar, és que potser aquesta pregunta ens porta a temes que s'escapen almenys al meu control, que potser poden ser més filosòfics o antropològics. Jo no et sabria confirmar 100% si l'esclavitud és inherent a la humanitat per la nostra condició, però el que sí que et puc dir és que ens ha acompanyat sempre, i no és un vestigi de l'antiguitat, no és aquesta imatge de les plantacions, de l'esclavitud de l'Imperi Romà, per exemple, és una cosa que segueix ben vigent. Existeix una fundació que és la Walk Free Foundation, que fa investigacions juntament amb l'Organització Mundial del Treball, que actualment l'últim estudi publicat, crec que és del 2023, xifra en 50 milions de persones actualment que viuen en condicions d'esclavitud. Per tant, jo no sé si inherent, però està amb nosaltres. No és que només ens ha acompanyat, sinó que està amb nosaltres, està entre nosaltres, i és molt difícil erradicar-la més enllà de les disposicions legals que molts països, molts estats i moltes organitzacions han emprès per abolir-la.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem forts amb un fragment de la banda sonora de Gladiator i comencem també el programa avui pel començament. Sí que ens
1: per on si no.
0: Digues.
1: Per on si no.
0: Per on si no, exacte. Sí que ens encasellarem més tard a l'edat moderna, no?, a la monarquia hispànica, però comencem per l'inici, no? Quan i com neix l'esclavitud com a institució?
1: Doncs podríem dir que l'esclavitud com a tal, com a pràctica, neix paral·lelament al desenvolupament de les societats, no? Ja hem comentat que aquesta ens ha acompanyat com a humans i ens segueix acompanyant, i trobem que l'esclavitud, a més, es manifesta de diverses formes i també a diverses magnituds, a diversos llocs del planeta. Per tant, és una cosa universal. I una cosa és molt clara, a més, que és que aquesta pràctica té el seu origen en la violència, que és el factor que permet que, al final, una persona pugui ser sotmesa a una altra com a una propietat i que aquesta pugui disposar de tot el que vulgui envers a una persona esclavitzada, no? En aquest sentit, també les persones esclavitzades són fruit de conflictes dins de les mateixes societats, perquè suposen un element de fricció en l'ordenament jurídic. I, a més, veurem que aquesta pràctica se seguirà desenvolupant a mesura que ho farà l'exercici i les formes de violència, especialment durant l'antiguitat.
0: Vale, llavors, ara ja ens has dit, antiguitat, no?, relacionat amb la violència, etc.
1: Sí.
0: Però si haguéssim de posar més una data, no?, quan l'esclavitud queda més plenament institucionalitzada, en quin lloc ens portaries?
1: Bé, doncs potser Mesopotàmia, l'antic Egipte, el que nosaltres coneixem per la nostra antiguitat. Aquí ja podem dir que l'esclavitud està plenament institucionalitzada, el creixent fèrtil o la Mediterrània. Clar, ens venen aquestes imatges, potser la que més ens ocupa és la de Roma, no?, però també en altres realitats més allunyades que van des del creixent fèrtil fins a l'Àsia Oriental. Mm-hmm. A més, trobem que la figura de la persona esclavitzada és una figura molt present socialment en la immensa majoria de realitats socials del món.
0: És a dir, que és una cosa que passava tant a la península itàlica, no?, però que també podia passar, jo què sé, a la part més oriental d'Àsia, no?, per exemple.
1: Clar. I no sempre amb aquesta definició que nosaltres entenem com a esclau propietat d'algú. Mm-hmm. És a dir, hi ha moltes formes a partir de les quals podem considerar que una persona està en situació de servitud forçada.
0: I, de fet, avui parlem d'una d'aquestes formes, no?, que és com funcionava l'esclavitud a la península ibèrica medieval i moderna, no? Aquí, primera pregunta, no?, així amb més xitxa, no sé si vols començar a desenvolupar.
1: Sí, si li situem un origen, doncs ja hem parlat. Pel que fa a la península ibèrica, doncs potser el moment en què s'estableix més aquesta pràctica és durant l'època de dominació romana, mm-hmm, sobretot durant la Roma imperial.
0: Què han fet els romans per nosaltres?
1: Clar,
0: no?
1: Què han fet? Ens han portat les carreteres, ens han portat els aqueductes, ens han portat els esclaus.
0: Exacte.
1: Ens han esclavitzat, també.
0: L'Alberto estaria content.
1: Sí. I al final, si passem una mica de llarg de tot el que és més l'antiguitat i ens n'anem en aquesta activitat antiguitat tardana, uh-huh, veiem que comencen a aparèixer unes regulacions que marcaran el camí de l'esclavitud durant l'època medieval i moderna, no? Podríem remarcar els decrets de Constantí I, el 327, o de Valentinià, el 371, prohibint la venda de persones esclavitzades a les zones rurals i fora de les seves províncies, no?, garantint-ne, entre altres coses, la integritat d'aquests grups d'esclaus, també de grups familiars, i, per tant, de majors possibilitats d'arrelament i d'acabar esdevenint lliberts amb el temps, no? Això va molt paral·lelament amb el desenvolupament del colonat, amb la menor disposició de persones esclavitzades en un moment en què el comerç i les possibilitats de l'Imperi Romà de proveir-se de persones esclavitzades, doncs, van a menys.
0: Per què serà, no?
1: Per què serà?
0: Ara hi arriba un moment que l'Imperi Romà ja no dona.
1: I, al final, aquesta millora de condicions, juntament amb l'elevat cost d'obtenir-ne noves persones esclavitzades, fa que la figura del camperolat color s'imposés a l'estructura social d'esquadres de massives de persones esclavitzades que treballaven en algunes zones del territori, no? Els contextos urbans també depèn molt de les possibilitats externes a partir de les teves mercats.
0: Però llavors, a veure, vull dir, sembla que estem començant el programa, perdó, molt fluixos, no? És en un moment en què l'esclavitud precisament sembla que està, entre cometes, decaient.
1: Sí.
0: Això vol dir que a la tarda d'antiguitat i a la mitjana començarà a desaparèixer?
1: Sí, això és una postura que s'ha estat defensant durant part del segle XX, però ja està superada. Sí que és veritat que hi ha un decaïment de la pràctica de l'esclavitud a certs territoris i de forma general a tot l'Imperi Romà per altres conjuntures, però no podem parlar d'una desaparició de l'esclavitud durant l'alta edat mitjana, no? Les vies per accedir a l'esclavitud encara són les mateixes, però en una magnitud més reduïda. En primer lloc, els visigots, per exemple, demostren que la pràctica segueix vigent a la península Ibèrica quan ells governen, no? I legislen sobre esclavitud, inclouen innovacions com l'ús de persones esclavitzades o, més aviat, l'obligatorietat dels propietaris d'aportar persones esclavitzades en temps de guerra, o la distinció legal entre esclaus de la cort, de l'administració de la corona, de nobles i terratinents, de l'església, que també participava en l'esclavitud, o de particulars. De fet, segons l'ordenament jurídic visigot, les poblacions només podien comptar en parròquies si tenien un mínim de 25 persones esclavitzades. Per tant,
0: Era un requisit.
1: Sí. Per tant, és una cosa que està molt vigent. No és un vestigi de l'antiguitat en aquest moment. I, per altra banda, en segon lloc, la consolidació del cristianisme en aquestes societats situa a altres confessions en una situació de més alta probabilitat de patir esclavitud, no? En el sentit de que es comença a alteritzar. És el cas, per exemple, de la comunitat jueva, a la qual li queda restringit l'accés a persones esclavitzades, sempre que siguin cristianes, és a dir, els jueus no poden tenir esclaus cristians, marcant una política d'alteritat que perdurarà durant tota la mitjana i moderna, bé, tot i que a la moderna gairebé no queden persones jueves a la península.
0: Correcte.
1: Però, sí. És una actitud que contrasta amb el fet que durant gran part de la mitjana, per exemple, una gran part de les persones esclavitzades en l'espai marítim catalano-aragonès, per exemple, són cristianes. És a dir, també hi ha aquestes contradiccions de no ens agrada que s'esclavitzi cristians, però, escolta, si estan d'oferta, nosaltres també en podem
0: adquirir,
1: no? No
0: serem nosaltres que direm que clar. No? I llavors, quin serà el factor que transforma el fenomen de l'esclavitud a la península Ibèrica?
1: Clar, el fenomen que més el transforma o que aporta doncs, una nova dinàmica en aquest fet, doncs, és l'entrada dels musulmans al 711, perquè a partir d'aquí s'estableix una frontera física en el mateix territori entre dues comunitats que es perceben l'una a l'altra com a potencialment esclavitzables a partir d'episodis de violència a frontera, que més enllà dels grans episodis bèl·lics, doncs, les ràtzies, les cavalcades i les incursions eren molt comunes. Per tant, es crea una via d'abastiment de persones esclavitzades que és molt regular i, en aquest sentit, contribueix molt a que es mantingui una esclavitud a la península Ibèrica que a la resta d'Europa, per exemple, no es manté. Per altra banda, els estats islàmics de la península Ibèrica també connecten el territori amb altres vies, per exemple, les vies transsaharianes, i comencen a fer més comuna la presència de persones esclavitzades negreafricanes, que és la imatge arquetípica d'esclau que tenim encara a l'imaginari col·lectiu a dia d'avui, però que en aquell moment encara era minoritària.
0: Que això, quan tanquem els ulls i pensem en esclau, no? Ens ve al cap precisament aquesta persona.
1: Plantacions a Louisiana...
0: Que d'això ja en parlarem després.
1: Sí.
0: Sí, que també serà molt interessant perquè també trencarem un parell de mites, eh?
1: Sí.
0: Per tant, sembla, no?, que a la península Ibèrica se'ns obren tres escenaris, no? No sé si els vols explicar.
1: Tres escenaris. Per mitjà dels quals es manté una esclavitud molt vigent a la península en època medieval. Per una banda, la via del Mediterrani Oriental, no? Hem parlat de que els cristians esclavitzaven a cristians també, no? I hi havia una via cap als Balcans, al Mar Negre, Anatòlia i també Sardenya durant la conquesta catalana-aragonesa.
0: Sí.
1: ja que se'ls aplica al principi de la Guerra Justa, que abastia els ports mediterranis, Barcelona, després també València. Després, la via que podríem dir de quilòmetre zero, procedent de les ràtzies i les cavalcades a la frontera.
0: Seria un mercat, no? Mercat quilòmetre zero.
1: Sí,
0: no
1: mercat quilòmetre zero. Amb la particularitat que, clar, tant les persones d'una banda eren esclavitzades per la de la banda del davant com a la inversa, és a dir, és una esclavitud bidireccional. Mm-hmm. I a partir d'aquí també es genera una política molt intensa de pagaments, de rescats, apareixen la figura dels alfaqueques, no?, que són professionals d'anar rescatant captius, com després algunes ordres religioses ho faran a la Mediterrània durant l'edat moderna. I després, doncs, l'altra via, per arribar a l'esclavitud, són les rutes transsaharianes i del món islàmic, no?, que arriben a partir de la presència islàmica en el territori.
0: I després també tot el tema de, bueno, les exploracions del segle XV, no? Suposo que tot el que farà tot això serà portar tota una gran quantitat de gent d'Àfrica, no? Suposo.
1: Clar, a partir del segle XV, a més, la navegació portuguesa, uh-huh, i l'establiment de factories i de contactes amb els poders africans, uh-huh, doncs es porta també una esclavitud que ja existia en el territori, però que comença a ser cada cop més present i més comuna, no? Tant la navegació a les costes de l'Àfrica com els descobriments de les Illes Canàries o d'Amèrica, que implica una primera esclavització de natius, i ràpidament, vull dir, aquesta esclavitud aixeca molts dubtes morals, molts abats, i que serà ràpidament regulada, no tant pels conflictes morals, sinó també per una necessitat de mantenir la mà d'obra, vale, i regular l'acció dels agents colonitzadors en el nou territori. Però que també establirà aquest nexe triangulador que se separarà una mica del Mediterrani, i que portarà a la predominància de les persones esclavitzades negre-africanes en el territori americà, que és la imatge que a nosaltres ens ha arribat. Per altra banda, també el traspàs de la frontera entre cristians i musulmans amb la conquesta de Granada al Mediterrani, doncs manté aquesta via d'esclavitud a partir de la guerra marítima i de la pirateria i del corsarisme. Per tant, el Mediterrani no queda rellegat amb aquest comerç triangular, sinó que és un escenari alternatiu més vinculat a la part mediterrània de la península, diguem-ne.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Encetem el bloc central del programa amb una pregunta que també considero que és potser de les més importants del programa. Què vol dir legalment ser esclau?
1: Bé, anem primer a una definició que és més recent, no? Hem parlat d'aquesta vigència de l'esclavitud encara als nostres dies. Segons la Convenció de Ginebra de 1926 per a l'abolició de l'esclavitud, l'esclavitud és l'estat o condició d'un individu sobre el qual s'exerceixen els atributs de dret a la propietat o algun d'ells. Abans d'aquesta definició, però, l'ordenament jurídic i les tradicions de les societats medievals ja ho entenien una mica així, no? Les siete partides del codi jurídic compilat durant el regnat d'Alfons X, el savi, a les siete partides se'ns diu que servidumbre es postura o establecimiento que hicieron antiguamente las gentes por la cual los hombres que eran naturalmente libres se facen siervos y se meten a señorío de otro contra razón de natura. Ja parlarem més endavant del que vol dir natural en aquest sentit, però, per exemple, als usatges de Barcelona també ens apareixen algunes disposicions perquè fa als esclaus musulmans, que demostren en conjunt la seva definició com a propietat i total subjugació als amos i la falta de personalitat jurídica. També veurem que això doncs no acaba de ser ben bé així, que hi ha alguns marges per on s'escolen altres pràctiques.
0: Molt bé. I quines eren les vies per esdevenir esclau? I quina era la justificació una miqueta moral i religiosa? Sobretot sí. Les vies.
1: Sí, les vies per accedir a l'esclavitud, que són herència, de fet, del dret romà, són tres. La guerra, el naixement i l'autovenda, no? O l'esclavitud per deutes. Bé, la guerra, doncs, ja ho hem vist, que està molt vinculat l'exercici de la violència amb l'accés a l'esclavitud. El naixement, condició que només podia passar de mares a fills.
0: Això és important.
1: Això és molt important, perquè, clar, això trobem persones que són filles d'esclaus, homes i de dones lliures. Per tant, són lliures. Però persones que neixen d'homes molt importants, que són lliures, però les dones són esclaves.
0: I llavors, hi ha una paraula que també ressona moltíssim, no? Quan fem recerca en la documentació o quan parlem de termes d'esclavitud, no? Que és el tema dels captius. No? Ser un captiu i ser un esclau és el mateix?
1: Sí. Aquí hi ha una mica de debat.
0: Som-hi,
1: no?
0: Som-hi, entrem.
1: Jo no entro gaire perquè al final són punts de vista, però depèn també molt dels casos i molt del moment, però el fenomen que entenem per captiveri, pròpiament mediterrani, està vinculat a la guerra i sobretot a un model de guerra que era la captura de l'enemic per aconseguir un rescat, no? El pagament del botí. Clar, això fa que la persona que es troba en situació de captiveri estigui materialment en unes condicions
0: d'esclau, no?
1: Molt similars a les d'una persona esclavitzada, és a dir, el seu captor podia disposar d'ella també, però aquesta persona estava a l'espera d'un rescat que no sempre arribava. Per altra banda, les persones esclavitzades són una propietat registrada, per dir-ho així, i és una condició que poden arrossegar del naixement, no? Ningú neix captiu, però sí que neixen esclaus. El captiveri no és una condició que es pugui transmetre. Poden optar a la manumissió, al pagament de la talla, és a dir, al pagament de la seva llibertat, sí. Que és ben diferent de la situació de molts captius que a vegades els captors no disposaven lliurement d'ells, sinó que eren més aviat presoners de guerra. Els captius, tot i la privació de llibertat i la possibilitat d'esdevenir esclaus legalment, que també podia passar si no es produïa aquest rescat, tenen un valor d'intercanvi, no? I són concebuts en aquest sentit. En canvi, les persones esclavitzades tenen un valor d'ús.
0: Vale. O sigui, crec que he entès el matís, espero que els oients també, perquè s'aprecia bastant, vull dir, ha quedat molt clar. I després d'aquesta definició legal, no?, les vies per entrar dins l'esclavitud i la diferència entre captius i esclaus, a la pràctica, al dia a dia, què suposava ser un esclau a la península Ibèrica, no? Quines feines feien, quin tracte rebien, quins límits tenien?
1: Clar, tradicionalment s'associa la tinència de persones esclavitzades a persones amb un alt poder adquisitiu, no? Terratinents, membres de l'aristocràcia, i que són empleats en grans explotacions, al servei domèstic...
0: Que això també és molt important.
1: Clar, això és molt important.
0: Tenint en compte això, també.
1: Sí, sí, però és una... Bé, és una visió que acadèmicament ja està...
0: Està superat.
1: Està superada, mm-hmm, en part perquè la major presència de persones esclavitzades a la península Ibèrica dona peu a que molta més gent pogués accedir en aquest... Si parlem entre moltes cometes, no m'agrada fer-ho, però si parlem d'aquest producte, és un producte que està més a l'abast de tota la població. Per tant, les persones esclavitzades no són un producte de luxe. Tots els estats de la societat, i sobretot en època moderna, quan ja tinguem territoris on la presència de persones esclavitzades estigui plenament normalitzada, tots els estrats socials podien permetre's tenir una persona esclavitzada. Si bé la seva compra a vegades implicava una quantitat de diners que no és menyspreable, doncs era una inversió a futur, sobretot entre persones esclavitzades joves. Així, les persones esclavitzades de les classes mitjanes i baixes assistien laboralment als seus propietaris, uh-huh, com a mà d'obra no qualificada. Tenim, per exemple, a Barcelona, de casos on es fa servir a la població esclavitzada com a bracers, jornalers, aiguaders, bastaixos, estibadors... No requeria una especialització tècnica i permetia que els seus propietaris els fessin servir per altres tasques i també que els lloguessin a altres persones, i d'aquí treure'n un altre benefici econòmic perquè treballessin per altres persones però mantenint la propietat, no? Estem parlant en aquest cas sobretot d'esclavitud masculina.
0: Vale.
1: L'esclavitud femenina, per altra banda, era molt valorada pel servei domèstic i també tenim vestigis que trobem a la documentació de forma indirecta, no? S'ha d'anar una mica més enllà, sobretot a través de les prohibicions a les ordenances municipals, que és l'explotació sexual de les dones esclavitzades, no? Sobretot els casos de violacions dels amos a les zones esclavitzades, que podem suposar que eren bastant comunes.
0: Sí, sí, sí.
1: També podem suposar, i això és una prohibició expressa, per exemple, a l'ordenament jurídic barceloní, de que els amos no prostituïssin a les seves esclaves.
0: Això també és interessant saber-ho. I pel que fa al tracte que rebien, què n'hem de saber?
1: Clar, aquí... En el tracte realment entrem en una dimensió que pot ser molt personal, perquè depenia en gran part l'entorn que els envoltava, no? del tipus de persona que adquiria les persones esclavitzades o que les posseïa.
0: Uh-huh.
1: Sí que és comú, i això ho veiem en l'ordenament jurídic, una certa desconfiança que hi ha envers les persones esclavitzades, principalment per aquesta alterització, pel que fa al risc de fugues, que era bastant comú, o crims perquè aquestes fugues tinguessin èxits. També crims per aconseguir diners, per poder pagar-se el pagament de la talla o per poder aconseguir les fugues. Clar, i és que l'esclavitud aboca les seves víctimes a una situació de desemparament i de sotmetiment total, la qual l'única solució viable a vegades era la fugida,
0: sí, sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: I a l'ordenament jurídic es recullen càstigs que van des de fuetades, que de fet són els càstigs més comuns, fins a les mutilacions, que no ho són tant, perquè al final l'objectiu és preservar la força de treball de les persones que com...
0: Si li talles una mà, no?
1: T'has intentat fugar molt malament, però no et tallaré les mans perquè necessito que demà estiguis al taller a les 8.
0: Hòstia, Dios,
1: i sense mans...
0: Clar, en canvi, amb unes fotes a l'esquena pots
1: sí.
0: anar fent, no?
1: Sí.
0: Hòstia, és que és heavy, eh?
1: Doncs aquest tipus de mutilacions no eren gaire comunes, sí que existeixen, en casos una mica més greus. Les marques del ferro roent, també. A més, la marca del ferro roent té una particularitat, és que marca aquesta persona de per vida, encara que aquesta persona acabi sent lliure. I això dificultava també futures fugides, perquè si tu intentes fugir i tothom veu
0: que
1: tens una marca, diran, escolta, tu...
0: Ets reincident,
1: tu,
0: no, ja?
1: Tu, d'on t'has escapat? I clar, els motius de la fuga en aquest sentit podien ser molt diversos, no? L'enyorança de la terra d'origen, no? Que pot semblar un motiu molt, molt romàntic, però després veurem algun cas

0: un 50-50, potser.
1: Vale.
0: Però, en tot cas, sabem que aquests maltractes existeixen i que l'ordenament jurídic, i també des de l'àmbit religiós, des de l'Església, tant els regnes cristians com els musulmans, es condemnen els maltractes a les persones esclavitzades. Clar, això perquè també pot ser un focus de conflictivitat. Vull dir, si tu maltractes el teu esclau i un dia al teu esclau se li giren els cables i et mata, doncs això és un conflicte que podríem haver evitat si no l'haguessis maltractat, no?
1: Clar.
0: Tot i això, la duresa de la mateixa, condició esclava, també trobem casos on les víctimes gaudeixen d'un cert grau d'integració, tant en l'entorn familiar com en l'entorn social. Tant per la familiaritat, pels vincles afectius que es poguessin generar amb el temps. És molt difícil, en una situació com aquesta, en els anys de servei, però bé, també trobem casos de professionalització laboral. No era la regla general, perquè els seus amos no volien invertir en formar un aprenent. Per això ja tenien un aprenent, no compraven una persona esclavitzada que la farien servir com a mà d'obra poc qualificada. Però no, aquests factors podien ser vies també cap a una existència més o menys dignes.
1: Vale. I llavors, tot això, a veure, ja ho hem anat veient, però està regulat d'alguna manera, de manera legal, jurídica, etc.
0: Sí, més que res perquè la societat té la necessitat de separar molt clar el que és la vida social de les persones lliures, de tot allò en què poden participar les persones esclavitzades sense generar una conflictivitat social, no? Uh-huh. També és una necessitat per mantenir el seu propi control, no com a classe, però sí com a grup d'individus. A les ordinacions de Barcelona, per exemple, durant el segle XIV es prohibia la circulació per la ciutat dels esclaus durant la nit, que transitessin per la platja o que sortissin del territori de Barcelona. Sí. No? Coses molt vinculades amb aquesta por
1: a la
0: conflictivitat i sobretot a les fugues, no?
1: Vale.
0: I sobretot als esclaus musulmans, que és de qui més por es té que puguin fugir, més que res perquè tenen la frontera
1: al costat,
0: tocar,
1: no?
0: Tenen la frontera a la península i també a l'altra banda del mar.
1: Una persona que han capturat els Balcans...
0: Sí, ho té una mica més complicat. També es prohibeix a les persones lliures, de fer-los cap préstec, d'acollir-los a casa o de comprar-los cap cosa que els volguessin vendre, no? Vale. Perquè aquestes persones també no ho tinguin tan fàcil a l'hora de guanyar diners per poder pagar-se la seva llibertat. En aquest sentit, es regulaven també les reunions de persones esclavitzades, permetent-se només en espais com les confraries, no? Que és una cosa de la que parlarem més endavant. Amb tot, les persones esclavitzades, si bé no són una classe com a tal, ja hem dit que són un grup social, però molt heterogeni, no és un grup social homogeni. I ja veurem com aquestes diferències dins del mateix grup de persones esclavitzades també marcarà el seu mode de vida.
1: Molt bé, si et sembla, fem un mini break de la península Ibèrica. Bueno, continuarem parlant de la península Ibèrica, però ja que et tenim aquí, anem a trencar una miqueta de tòpics, no? Abans ja ho hem avançat. Perquè nosaltres, quan pensem en esclavitud, gairebé el 99% dels cops, sense voler, ens imaginem el model dels Estats Units d'Amèrica, no? O altres indrets colonials. Un model de plantació, grans explotacions, una població sobretot afroamericana treballant-hi... és la imatge, sobretot, que perviu al cinema,
0: sí,
1: que perviu a les pel·lícules, a les sèries, etc. Però aquesta imatge coincideix amb l'esclavitud peninsular o mediterrània?
0: Clar, amb el que hem anat veient fins ara, no gaire. També parlem de península Ibèrica, i dins de la península Ibèrica hi ha moltes realitats i molts moments concrets. Intentem agafar els casos més representatius. Però, de fet, el mateix model d'esclavitud de plantació i de grans explotacions a les colònies, per exemple, o als Estats Units, al sud dels Estats Units, és un model que es dona de forma molt concreta en uns territoris molt concrets. Mm. És a dir, no, l'esclavitud no era així a tots els Estats Units. Sabem que al nord doncs, no hi havia tanta tradició esclavista i, de fet, no hi havia aquest model d'esclavitud de plantació, podia ser una esclavitud més domèstica. Però, clar, trobem que societats com les d'Europa i el Mediterrani no són tant societats esclavistes com societats amb esclaus.
1: O sigui, aquest matís és interessant,
0: Sí, clar, això és són unes categories que des de fa uns anys es defensen a la historiografia de que realment que una societat tingués esclaus no vol dir que la societat fos esclavista per se, sinó que la

0: presència de és reconèixer la presència de persones esclavitzades en el territori i la societat.
1: I no sé si vols aprofitar per desmentir algun altre tòpic d'aquests que tenim tots i totes.
0: Doncs clar, perquè al final si parlem d'esclavitud als Estats Units o d'aquesta esclavitud colonial, la imatge que ens ve al cap és la de persones negres esclavitzades. I és que els esclaus no eren només negres, també hem dit que les vies d'accés a l'esclavitud, per exemple, a la península Ibèrica, doncs podien venir d'Europa Oriental, podien venir del nord d'Àfrica, podien venir d'aquesta conflictivitat de frontera entre cristians i musulmans. I de fet l'esclavitud, per exemple, a Catalunya i a Barcelona durant gran part de la mitjana és eminentment blanca. Hi ha una anècdota que explica l'historiador William David Phillips, que de fet té una monografia molt interessant sobre la història de l'esclavitud a la península Ibèrica.
1: Vale.
0: I a l'inici d'una... Crec que és en aquesta monografia, de fet, que explica com va començar ell a interessar-se per l'esclavitud. I diu, i el cito textualment, "El meu interès en la història de l'esclavitud va sorgir en el context de les meves classes. Ensenyava sobre l'esclavitud a Atenes, a l'Atenes clàssica." L'Atenes clàssica, atenció.
1: Sí, sí, sí.
0: "Quan un estudiant em va preguntar, però com feien els grecs per anar fins a Àfrica a buscar els seus esclaus?"
1: Vale.
0: Jo crec que això representa molt bé els tòpics que encara que acadèmicament estiguin superats, a nivell d'imaginari col·lectiu, jo crec que són monolítics. Vull dir, és una cosa que està ben present fins i tot dins de les mateixes facultats d'història.
1: Bueno, l'única cosa positiva que podem treure d'aquesta frase és que, com a mínim, l'alumne sabia on era Àfrica.
0: Sí.
1: Perquè ara, actualment, sí. Per desgràcia, sí. No sé com va això, vale? Ser esclau, a veure, ja podem deduir que no, eh? Però ser esclau vol dir el mateix per tothom o trobem condicions molt diferents?
0: Clar, ja hem vist que clarament depenia molt del context on aquestes persones estaven, també depenia molt de la forma d'esdevenir esclau i del context d'acollida. De fet, el mateix caràcter de la persona esclavitzada, també. A tot això hauríem de sumar el factor identitari.
1: Mhm. De fet, jo t'anava a preguntar per aquí, eh? Quines tipologies d'esclaus trobem a la península Ibèrica?
0: Clar, veiem que és un col·lectiu molt heterogeni perquè, en relació amb el que hem comentat abans, que no només eren negres, tampoc ens podem quedar amb el biaix de blancs i negres. Mm-hmm. Hi ha moltíssimes identitats de blancs de l'Europa Oriental i dins d'aquí, doncs, totes les identitats que puguem trobar, mudèjars, que després també seran moriscos, totes les ètnies del Golf de Guinea, musulmans i animistes, nord-africans, turcs, jueus, fins i tot també durant la moderna gent de l'Índia i les Filipines. Clar, durant gran part de la mitjana aquesta esclavitud blanca d'Europa Oriental i del Mar Negre predomina. Aquesta via queda una mica tallada amb la
1: sí.
0: caiguda de Constantinople.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I també hi haurà aquesta esclavitud quilòmetre zero, no?, peninsular,
1: sí.
0: Però que aquesta via també es tanca amb la conquesta de Granada,
1: no?
0: Amb la conquesta de Granada. Però es passa a l'altra frontera del Mediterrani, no? Aleshores tindrem també persones àrabs, amazics i turques, de fet, persones musulmanes d'aquests orígens ja hi havia en l'edat mitjana. A banda d'això, al segle XV també tenim les persones dels descobriments de les Canàries i d'Amèrica, no? Amb processos de conquesta i de colonització brutals i sobretot de desaparició de les poblacions, que no sempre tenia a veure amb aquesta violència a la conquesta, però que està bé remarcar-ho. I tot i que se'ls declarés homes lliures al 1500, als natius americans, bé, els conqueridors i els oficials de les noves colònies, doncs, feta la llei, feta la trampa, i sabem que va haver-hi esclavitud de natius americans fins a ben entrat al segle XVI. Hi ha qui defensa la postura de que la prohibició de l'esclavitud dels natius, que era una qüestió, repeteixo, més relacionada amb conservar la mà d'obra i de poder integrar-los a partir del sistema de l'encomienda, doncs hi ha qui defensa aquesta postura com que la legislació hispànica o castellana era precursora de la defensa dels drets humans.
1: I tant que sí.
0: I de l'abolició de l'esclavitud. Hi ha gent que diu que Isabel la Catòlica va abolir l'esclavitud.
1: Sí. El 1500.
0: El 1500, sí, sí.
1: I tu, Ismael, sense entrar gaire en el fregat, bueno, tu i la majoria d'historiadors, per sort, actualment,
0: sí.
1: Que, com ho veieu, això?
0: Bé, qualsevol persona que sàpiga una mica d'història del dret...
1: Una miqueta!
0: Sabrà que l'esclavitud d'Espanya no s'aboleix el 1502, s'aboleix a Espanya, eh?
1: Ojo,
0: Espanya,
1: ojo.
0: Espanya sí. Peninsular, atenció. El 1837.
1: 300 anys després.
0: 300 anys després. A l'Espanya peninsular. Per què dic peninsular? Perquè, bueno, a part de les Canàries i les Balears, en aquell moment encara tenim les colònies de Cuba i Puerto Rico i Filipines. El 1870 es promulga la llei de ventres lliures, no? Per la qual els futurs fills de les esclaves doncs ja naixeran lliures. Això és molt important perquè trenca aquesta concepció de que l'esclavitud es transmet per via materna, de fet, mm-hmm. perquè es vol abolir. Però hem d'esperar fins al 1873 perquè s'aboleixi a Puerto Rico i al 1880 a Cuba. Tot i que Cuba es va haver d'esperar un decret per confirmar l'abolició el 1886. Vam ser l'últim país d'Europa en abolir l'esclavitud.
1: Hosti, que fort.
0: Per tant,
1: sempre orgullosos de la nostra història.
0: Sempre, marca Espanya.
1: I tant, no.
0: A què quieres que te gane?
1: A veure, a l'institut i a les facultats sempre parlem, i abans de fet també ho has mencionat tu, sobre el comerç triangular entre Amèrica, Europa i Àfrica, no? Quan s'incorpora a Àfrica en aquesta equació?
0: Clar. Durant el mateix segle XV, doncs, l'establiment d'aquests contactes portuguesos al Golf de Guinea obre la porta al gran comerç atlàntic, no? Uh-huh. Més que comerç atlàntic, que ja podia haver-hi, i a les rutes transsaharianes també, aquesta connexió entre la península i Àfrica ara és la gran, el gran comerç de persones esclavitzades negreafricanes. Per què? Perquè, paral·lelament a que es vagi restringint l'esclavitud dels natius americans, la proposta, la solució que es posa és, ei, no podem esclavitzar aquestes persones perquè legalment estan protegides pel sistema de l'encomienda i són persones lliures i ta-ta-ta-ta-ta. Per què no portem negres?
1: És que, clar.
0: Per què no portem negres? Aleshores, aquest comerç adquireix unes proporcions colossals. Perquè
1: és una passada. Les xifres són
0: escalofrants. No, és
1: feridor. Sí, sí, sí.
0: No només a les colònies, sinó també a la península, perquè recordem que la península és, diguem, l'eix que connecta l'Àfrica amb Amèrica. Mm-hmm. Tenim alguns testimonis que jo crec que poden ser més il·lustratius que les dades. Al segle XVI, l'escriptor Melchor de Santa Cruz cita a Alonso Carrillo, que va ser el arcabisbe de Toledo unes dècades abans, que de Sevilla deia que parecía los trabajos del ajedrez, tantos prietos como blancos, por muchos esclavos que hay en aquella ciudad. A la seva obra, Amar, servir y esperar, de Lope de Vega, un dels personatges romanceja una esclava mulatilla de semblante socarrón, que ja sabes que estas son los lunares de Sevilla. És a dir, era una cosa molt present en l'imaginari col·lectiu de l'època.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Ismael, recta final del programa. Sembla mentida perquè se'ns està menjant el temps. Sí. Hem hagut d'agafar el guió i passar-li la pisonadora per sobre. Perquè tenim molta, molta informació i és un tema superinteressant, però hem d'anar retallant perquè ens queden 10 minuts de programa.
1: Sí.
0: Llavors, què passa amb l'esclavitud a la península Ibèrica després de la conquesta de Granada?
1: Clar, després de la conquesta de Granada, que diguem que és probablement l'entrada a la moderna en el nostre territori, o una de les altres entrades en el nostre territori, veiem que hi ha aquestes noves vies africanes, aquesta lluita al Mediterrani, que també proveirà de persones esclavitzades, però sembla que es conquereixi Granada i el problema de... el problema, que se m'entengui, el tema de l'esclavitud local de quilòmetre zero es tanqui. I no, realment, perquè els mudèjars s'alçaran al Regne de Granada contra la corona el 1500, arran de les polítiques de conversió forçada que es materialitzaran el 1501. I un cop ja com a moriscos, és a dir, com a nous cristians convertits, les polítiques de pressió social els tornaran a portar a la rebel·lió el 1568, on tindrà lloc la guerra morisca de les Alpujarres, i allà tornaran a ser esclavitzats indiscriminadament, tot i ser cristians batejats. Per tant, no és un problema que es tanqui o una qüestió que es tanqui el 1492, sinó que perviu fins a ben entrat al segle XVI.
0: I, a veure, tot el tema de les identitats dels esclaus, la religió, etc., com condicionen el tracte rebut o inclús les oportunitats d'alliberament?
1: Clar, hi ha autors que diuen que realment les identitats als propietaris els eren absolutament igual. Però això no és ben bé cert. El que sí que els interessava era la religió, perquè, per exemple, amb els africans animistes no tenien cap tipus de problema, perquè no coneixien la religió, no coneixien el seu territori, no coneixien tampoc les seves llengües, per tant, poc podien investigar, però amb el cas dels esclaus musulmans, també esclaus musulmans negre-africans, sí que aquí hi havia un factor de desconfiança i d'hostilitat, i més perquè a partir de 1492 la presència islàmica a la península està molt mal vista i molt perseguida. Per tant, hi ha un esforç perquè les persones esclavitzades, i sobretot perquè els propietaris, un esforç per part de l'Església per pressionar els propietaris de persones esclavitzades perquè aquestes es converteixin. Aquesta conversió podia ser una via de futur accés a la llibertat, però no sempre ho era així, és a dir...
0: No era una garantia.
1: Segons el propietari, doncs, t'has convertit, enhorabona, benvingut, però jo t'he comprat per una cosa i...
0: I continuaràs.
1: Sí, continuaràs amb aquesta cosa. Sí que realment una persona que no es convertís difícilment podia ser alliberada.
0: I com condicionava el gènere i les relacions personals amb la possibilitat d'integració o de millorar les seves condicions, etc.
1: Clar, això s'ha estudiat molt. Bueno, citaria Aurelio Martín Casares, per exemple, que ha abordat molt el tema de la qüestió de gènere en l'esclavitud. I és que aquesta està marcada, però marcada per l'explotació sexual, que no només es donava per part dels amos, sinó també quan els amos les prostituïen, i per altres membres del cercle més proper. A més, això comportava molts riscos per a la dona esclavitzada, des de contreure malalties, els embarassos, que no eren gens desitjables, en molts casos ni pels propietaris, perquè perdien aquesta força de treball durant l'embaràs i la criança,
0: sí,
1: ni per les dones esclavitzades, pel risc que per elles comportava, i a més amb una mortalitat infantil que en el cas dels esclaus era molt superior al de les persones lliures. Per tant, sabem que a més, la condició esclava la transmet la mare, per tant, l'última cosa que vol una mare és transmetre-li aquesta condició tan miserable al seu fill.
0: Hi existien realment vies de mobilitat social o d'alliberament?
1: Sí, comptàvem amb certes possibilitats laborals, ja ho hem comentat, que podien ser mà d'obra poc qualificada, però que també podien llogar-se per altres tasques. I, de fet, en alguns casos, en casos de propietaris, doncs, que pertanyien a gremis o que eren professionals en algun ofici, doncs, es podia donar el cas de que els hi ensenyessin a l'ofici.
0: Mm-hmm. Sí, sí, sí.
1: Però, clar, per les persones propietàries, això era una càrrega extra i una manutenció que no sempre interessava. Tampoc hi havia un esperit de germanor dins de la comunitat esclava, que era molt heterogènia, Per tal, eren molt difícils aquestes estratègies com de el que podríem dir ara un sindicar-se o defensar no els seus drets que no en tenien, sinó una mica les seves condicions. Era molt difícil això també.
0: Vale. I quin era el destí habitual dels esclaus?
1: Realment, el destí de les persones esclavitzades era ser consumides, en alguns casos fins a la mort. De fet, per exemple, tenim casos de donacions de persones esclavitzades a convents i monestirs amb la condició de que hi servissin de per vida. És a dir, aquí no hi havia la possibilitat de l'alliberament. I estem parlant de donacions a convents i monestirs, és a dir, dins de l'àmbit religiós que tant es preocupava per la manutenció i pel bon tracte dels esclaus. Sí que hi havia la possibilitat de la manumissió, de l'alliberament testamentari, però és entrar en casos particulars i no hem d'oblidar que una de les bases de la pràctica de l'esclavitud era el treball forçat. Per tant, aquest és l'objectiu final, aprofitar-se de la força de treball d'aquesta persona.
0: Molt bé, i així, molt breument, perquè també ens havíem preparat una bona aportació en això, tu quan has hagut d'investigar sobre el tema, quines fonts has utilitzat?
1: Doncs jo m'he fixat moltíssim en una sèrie de processos que són els processos de béns vacants de la Batllia General de Catalunya, no?, que gestionava el patrimoni reial al Principat de Catalunya. Aquest fons es troba a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i és un fons molt interessant perquè, a diferència d'altres tipus de fons sobre esclavitud que parlen, doncs, de noms, d'edats, de preus, hi falta la veu. I aquí a vegades trobem la veu de les persones esclavitzades.
0: Això és molt interessant.
1: És molt interessant, i a més tracta d'un fet com és el procés de vent vacant, és a dir, quan una persona esclavitzada és trobada sense amo, en la majoria dels casos, per motiu d'una fuga.
0: De fet, ara has parlat de les fugues, no? Eren molt freqüents?
1: Podríem dir que sí, perquè, de fet, a Catalunya, al segle XV... es constitueix la guarda d'esclaus, que és una assegurança voluntària de propietaris esclaus, que dura 10 anys. De fet, l'assegurança era la que s'encarregava de buscar a les persones esclavitzades que s'havien fugat, no? De donar-los de cerca i captura, no? Aquesta institució dura 10 anys perquè no es pot mantenir del volum de les fugues, és a dir, és operativament...
0: No dona de si, no?
1: No dona abast, i dura 10 anys, crec que dura de la dècada dels 20 a la dècada dels 30 del segle XV.
0: Déu-n'hi-do. I tota aquesta conflictivitat social, com la gestionaven les autoritats?
1: Clar, ja hem vist casos com el de la guarda d'esclaus, però realment hi havia una tensió pel que fa a les fugues, perquè comporta tota una sèrie de dinàmiques que van des de robatoris, enganys, implicar-hi altres persones, que ja veien que també estava molt regulat i que, per tant, podien ser còmplices d'aquestes fugues. I a l'ordenament jurídic al medieval ja es regula aquesta prevenció i actuació davant de les fugues. Es limita la seva mobilitat, assegurances perquè alguna persona s'encarregui de buscar la teva persona esclavitzada. Hi ha una preocupació que és patent a la fuga, més que cap a altres formes de conflictivitat, que sí que poden ser més puntuals. I les recomanacions que es fan, principalment des de l'Església, són les del bateig, el bateig quan no eren cristianes, però ja hem vist que hi ha persones esclavitzades cristianes, també. El bon tracte i la manumissió ha arribat a cert punt de les persones esclavitzades. Aquestes recomanacions, però, xocaran amb l'ús que la majoria dels propietaris volien donar de les seves persones esclavitzades.
0: Un repte per acabar, sí? Tens 30 segons per explicar un exemple d'un cas real que tu hagis estudiat. Te'n deixo triar perquè n'havies portat com 15.
1: Sí, vale? Haurem de tallar.
0: Tu mateix.
1: Bé, doncs parlaré... Jo crec que és un cas que posa de manifest moltes coses de la que hem parlat, d'aquesta conflictivitat, no?, d'aquest desig de venjança. Un esclau capturat a la costa de Castelló el 1606.
0: Vale.
1: Es diu un esclavo de les galeres de Nàpoles, és a dir, un esclau de galeres, dels pitjors
0: destins
1: que podies tenir.
0: Sí, sí, sí.
1: Donde habiéndose huido, hizo grandes crueldades en los cautivos cristianos y vino a correr a la costa de aquel reino, el de València, y que le han certificado que si por alguna vía se pudiera escapar, volverá con mayor vigor a ejecutar en los cautivos cristianos mayores crueldades en venganza de lo que allí ha padecido.
0: Brutal.
1: Aquest individu, anomenat el Zain, doncs aquí torna a aparèixer tant la por a la fuga com el, quan una persona ja està tan passada de voltes que diu, mira, jo si em, ja, si em fugo, la llibertat m'és igual. Jo em vull venjar.
0: Vale. Vols acabar la història?
1: Sí,
0: bueno,
1: de
0: no,
1: fet...
0: No tenim temps, bueno, molt, molt, molt ràpid.
1: Sí, se'n diu, és tan astuto y mañoso que por mucho recato que se tenga con él, se puede temer que se sabrá librar de ellos. Y así, juzgo más acertado, enviarle a las minas de Azogue por estar lejos del mar, lugares de moriscos, y que podrá estar allí con más seguridad, sin esperanza de volver jamás a su tierra.
0: Déu-n'hi-do. I amb aquesta història acabem molt ràpid. Sí. Ismael, moltíssimes gràcies
1: a
0: per
1: vosaltres.
0: Aquest programa. Adrià Tirado, gràcies per la teva feina. Us ha parlat Albert Abril. Nosaltres us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Albert Orretxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui se celebra la revetlla de Sant Joan. A la tarda, sardanistes de Ripollet lliuraran als quatre cantons la flama del Canigó a les entitats de Cerdanyola i Ripollet. Pel que fa al nostre municipi, s'ha previst que unes 200 persones d'una vintena d'entitats es rellevin la custòdia de la flama fins a les pistes de l'Esbar, on llegiran el manifest i revelaran qui serà l'encarregada d'anar a buscar el foc l'any que ve al peu de la muntanya del Canigó. Seguint la tradició recuperada per Diables de Ripollet fa 2 anys amb motiu del seu 40è aniversari i continua de l'any passat per Bruixes. Ja la nit, Diables de Ripollet s'encarregarà d'encendre la foguera de Sant Joan del Brollador del Parc dels Pinatons a les 12 de la nit. En aquest espai, la resta tornarà a fer la seva revetlla alternativa amb actuacions, karaoke i DJs fins a altes hores de la matinada. Els organitzadors han deixat clar que no estarà permès l'ús de pirotècnia dins del recinte, entrar amb altaveus, ampolles de vidre i retirar taules del recinte. Al centre no faltarà tampoc el tradicional nit de Sant Joan del Centro Aragonès amb el concert i karaoke. A tot això, els recordem l'ús responsable dels petards i precaució amb la calor, ja que s'esperen temperatures nocturnes molt altes. Com és habitual, s'han retirat les papereres de tota la població i s'han previst patrulles de control d'alcoholèmia. Alumnes d'ESO dels Gabrielistes de Ripollet han estat guardonats recentment amb 2 premis. D'una banda, dins de la 6a edició dels Health Guardians de la Fundació Pfizer s'han endut el Premi Minecrafter sobre la IA, ciència i investigació. D'altra banda, els Schools Awards 2026 s'han endut el Premi Equitat i Inclusió per la fabricació en 3D d'una flauta per un alumne de música amb hemiparèsia. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

Esteu escoltant Clàssics Contemporanis.

0: Són les 7.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Avui se celebra la revetlla de Sant Joan. A la tarda, sardanistes de Ripollet lliuraran als quatre cantons la flama del Canigó a les entitats de Cerdanyola i Ripollet. Pel que fa al nostre municipi, s'ha previst que unes 200 persones d'una vintena d'entitats es rellevin la custòdia de la flama fins a les pistes de l'Esbar, on llegiran el manifest i revelaran qui serà l'encarregada d'anar a buscar el foc l'any que ve al peu de la muntanya del Canigó. Seguint la tradició recuperada per Diables de Ripollet fa 2 anys amb motiu del seu 40è aniversari i continua de l'any passat per Bruixes. Ja la nit, Diables de Ripollet s'encarregarà d'encendre la foguera de Sant Joan del Brollador del Parc dels Pinatons a les 12 de la nit. En aquest espai, l'Aresta tornarà a fer la seva revetlla alternativa amb actuacions, karaoke i DJs fins a altes hores de la matinada. Els organitzadors han deixat clar que no estarà permès l'ús de pirotècnia dins del recinte, entrar amb altaveus, ampolles de vidre i retirar taules del recinte. Al centre no faltarà tampoc el tradicional nit de Sant Joan del Centro Aragonès amb el concert i karaoke. A tot això, els recordem l'ús responsable dels petards i precaució amb la calor, ja que s'esperen temperatures nocturnes molt altes. Com és habitual, s'han retirat les papereres de tota la població i s'han previst patrulles de control d'alcoholèmia. Alumnes d'ESO dels Gabrielistes de Ripollet han estat guardonats recentment amb 2 premis. D'una banda, dins de la 6a edició dels Health Guardians de la Fundació Pfizer s'han endut el premi Minecrafter sobre la IA, ciència i investigació. D'altra banda, els Schools Awards 2026 s'han endut el premi Equitat i Inclusió per la fabricació en 3D d'una flauta per un alumne de música amb hemiparèsia. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: El 7è art de Talia, el cinema i el teatre amb Joana Raja.
5: Hola, què tal, amics? Molt bona tarda. Ja estem una setmana més amb vosaltres, l'última abans de les vacances d'estiu. És l'edició número 870 i, com sempre, tenim a l'altra banda del vidre el Jordi Puy i qui us parla és la Joana Raja. I amb aquest últim programa doncs volem parlar de moltes coses perquè tenim coses que hem vist i volem també comentar algunes de les coses que potser passaran amb aquest estiu. I també, per altra banda, doncs tenim aniversaris i, en fi... En qualsevol cas, farem el que es pugui amb les quasi 2 hores que tenim per endavant. A veure, començarem amb un tema musical d'una pel·lícula que va tenir la banda sonora nominada a l'Oscar. La música és de John Morris. La pel·lícula és L'Hombre Elefante. I després parlarem del senyor que va fer possible aquesta pel·lícula. I no és precisament el seu director, David Lynch. Després en parlem.

Doncs l'home responsable de que aquesta pel·lícula fos possible va ser Mel Brooks, a través de la seva productora Brooks Films. A HBO hi ha un documental en dues parts magnífic que es diu Mel Brooks, the 99 Year Old Man, o sigui, l'home vell de 99 anys, i allà doncs explica molt, tot una mica sobre la carrera d'aquest home, que el dia 28 de juny entrarà amb el Club dels Il·lustres Centenaris Cinematogràfics, per exemple, que on ja estan el Dick Van Dyke, que des del gener del desembre ja és centenari, o la Eva Marie Saint, que aquest juliol arribarà al 102. Això si tot va bé. Doncs bé, Mel Brooks complirà aquesta fita centenària el proper 28 de juny. I és un home molt polifacètic, perquè és un home que va començar en principi treballant com a guionista per altres còmics, sobretot el Sid Caesar, per exemple, als anys 50. També va ser molt amic del Carl Reiner, el pare del Rob Reiner, i evidentment també molt amic del Rob Reiner, que gairebé es pot dir que era el seu fillol. En qualsevol cas, és un home que a poc es va anar introduint dins del món del cinema i va començar doncs, a destacar en pel·lícules com, per exemple, Los Productores, de 1967, i després ja va tenir aquell gran èxit de... Bueno, va fer Sillas de Montar Calientes, en què havia tot un xèrif negre, El Jovencito Frankenstein, i després es va especialitzar més en fer paròdies de... Bueno, El Jovencito Frankenstein ja era una paròdia del cinema de terror, com Sillas de Montar Caliente podia ser una mica paròdia del western. I, bueno, pues, Spaceballs, La loca història del mundo, sobre les històries bíbliques, Spaceballs, la a partir del fenomen de les Star Wars, el Màxima Ansiedat, que era també una mica sobre el cinema de Hitchcock, va fer L'última locura, que era una pel·lícula totalment muda, on va sortir a moltes estrelles, i l'únic que parlava era el Marcel Marceau, que era un mim, que són els que no parlen, en fin. I si veieu aquest documental, que jo recomano moltíssim, que són quasi 4 hores de pel·lícula, te'n dones compte, primer, que jo sempre, és la mateixa impressió que jo havia tingut quan vaig veure en el seu moment les seves pel·lícules, doncs que és un humor xusco, un humor una mica vulgar, però també molt provocador, i evidentment és una cosa que d'allòs, ara moltes d'aquestes pel·lícules no es podrien fer. Tu veus els gags de Sillas de Montar Calientes que surten en aquest documental, i te'n dones compte de que dius això ara no ho permetrien gens ni mica, vull dir, és una cosa increïble, no? I és una pena, perquè realment, i per això potser ara admiro més aquest home. I per altra banda, com us dic, ell mateix del documental reconeix de que hi ha una sèrie de pel·lícules que mai l'haguessin deixat fer, com per exemple L'home elefant, i per això ell va crear una productora, que és Brook Films, a partir del qual feia films de qualitat que mai... També va fer, per exemple, Mi Año Favorito. Ell es va casar en segones núpcies amb Anne Bancroft, que van estar casats fins que es va morir ella de càncer, i la seva relació amb aquest documental que es veu és absolutament preciosa. I li va fer per ella L'última carta, em sembla que també ella va dirigir la pel·lícula Fatso, d'així. I amb aquest documental surt el David Lynch, agraint profundament que li deixés fer aquesta pel·lícula, perquè Mel Brooks havia vist Cabeza borradora, que és una pel·lícula super rara, a més no poder, i va dir, home, doncs per aquesta història de l'home elefant crec que aquest cineasta seria adequat, i després ja veieu on te va anar a parar David Lynch. Per tant, li hem de tenir molt agraïment aquest jueu que ha fet moltes bromes dient potser sóc l'únic jueu que ha fet una pila de pasta a costa de Hitler, perquè clar, va fer després del musical de Los Productores, que ara parlarem. Los Productores, la seva pel·lícula original, és la història d'un productor de Broadway que realment no té massa èxit i que un dia, a través d'una revisió fiscal, el noi que el ve a fer la revisió fiscal li diu: tu saps que guanyaries més diners si en realitat tinguessis un fracàs que no un èxit? I llavors ell, el que feia ell, aconseguir diners a base de no d'estafar, però sí d'enredar a velletes de Manhattan, i llavors i busquen, diu, quina podria ser la pitjor història per rodar? Llavors fan una paròdia de Hitler, que en realitat es converteix en una paròdia gay, i acaba triomfant perquè es considera que és absolutament revolucionària. I llavors, clar, es descobreix el follon i acaben anant a la presó i després fan un musical. Bueno, doncs tota aquesta història que en cinema van fer el Zero Mostel, era el productor, diguéssim aquest, i després el comptable
si no recordo malament, a la pel·lícula crec que era el Gene Wilder, que després va ser un actor que va treballar molt amb el Mel Brooks. Mel Brooks també estava, per exemple, darrere d'aquella sèrie entranyable, sobretot dels anys 60, que era Superagente 86. O sigui, que ja imagineu aquell senyor que es comunicava amb una sabata com a telèfon. Els que l'hem vista, pues, són coses que no podem oblidar. Potser els que no sou boomers, si esteu escoltant, direu de què em parla aquesta, no? Però jo diria, busqueu Superagente... Mira, el Jordi, que no és boomer ni moment, sap de què parlem, eh? O sigui, en qualsevol cas. I, bueno, llavors, los productores... De fet, Mel Brooks ja va treballar a Broadway, de fet havia fet coses ja des de l'any, principis dels anys 50, perquè, per exemple, havia fet algun sketch per una musical que es deia Leonard Silman's New Faces el 1952. Després va fer el llibret del musical Shinbone Alley i també The All American. Això va ser entre el 57 i el 62. I després, el 2001, va decidir convertir el seu musical Los Productores, The Producers, en un musical de Broadway. I, bueno, el van interpretar Nathan Lane i Matthew Broderick, van arrasar perquè amb aquesta primera versió va estar a Broadway fins al 2007 i va guanyar una... Bueno, crec que és un dels musicals que més Tonys ha guanyat, perquè Mel Brooks, com ell mateix, ens va portar ja 3 Tonys, com a millor productor... perquè va guanyar com a millor musical, millor música perquè la va fer ell, i millors lletres. I a més, em va guanyar 9 Tonys més, entre ells un per a Nathan Lane. El que crec que se'n van quedar sense Tony va ser el Matthew Broderick. Després Nathan Lane la va estrenar a Londres, que és quan jo la vaig veure, que va ser sensacional també. Allà també va guanyar l'Olivier, el millor nou musical, i després la van reposar. I de fet, Los Productores ha tingut muntatge aquí en català, el va fer l'Àngel Llàcer, no, era en castellà, perdó, l'Àngel Llàcer, també s'ha fet a Madrid, que ja la van estrenar el Santiago Segura, que m'acosta una mica de veure, encara que és molt... però m'acosta de veure'l. I ara, per exemple, a Londres s'està fent un nou muntatge de Los Productores, fantàstic també, de nou, i és sensacional, te fas un tip de riure i a més veus que és destroyer total amb aquest humor, perquè, en fi, en qualsevol cas, Mel Brooks després repetiria l'experiència teatral, convertint també en teatre a la seva pel·lícula més coneguda i més famosa, El jovencito Frankenstein. Això va ser entre el 2007 i 2009, que no va funcionar tant, però que també recordo que va tenir una versió que es va veure a Barcelona. Jo he vist una versió del jovencito Frankenstein, que va ser al Coliseum. I després... bueno, el 2019, durant 2 dies, va fer un show especial que es deia Mel Brooks in Broadway. En qualsevol cas, és un senyor, doncs, que, a més, a l'Oscar tampoc l'ha tratat tan malament, perquè, per exemple, va guanyar un Oscar per el guió de los productores. El 2024 li van donar un Oscar honorífic per tota la trajectòria i entremig tenia nominacions. Per exemple, va tenir una nominació per al guió adaptat del jovencito Frankenstein, també una nominació per la cançó de Sillas de Montar Calientes, perquè ell havia fet la lletra i part de la música amb el John Morris. El 2013 l'American Film Institute li va dedicar un d'aquells homenatges que fan cada any i que ja fa molts anys que aquí a Catalunya ni a Espanya es veuen mai per televisió, i també té 4 Emmys i té 2 Grammys, o sigui que com que té Oscar, té Tony, té d'allòs, és un EGOT, que és són molt poques les possibilitats que tinguin això, l'Emmy, el Grammy, l'Oscar i el Tony. Pues això ho té el Mel Brooks. O sigui, un senyor que li tens un respecte, jo li tinc molt més respecte arran, sobretot, d'haver vist aquest documental, perquè m'ha aclarit moltíssimes coses i m'ha fet fins i tot ganes de tornar a veure alguna d'aquelles pel·lícules que en el seu moment vaig veure, vaig dir, vaya merda de pel·lícula, d'un tipus de comèdia que a mi no m'interessa. Pues ara, sobretot, per exemple, Sillas de Montar Calientes, m'agradaria molt moltíssim veure-la, perquè és que dic que és una pel·lícula molt agosarada per al seu temps. Bé, doncs anem a recordar aquest futur centenari, el Mel Brooks, i ho farem amb 2 temes musicals, un de Les 12 Sillas i un altre del jovencito Frankenstein, que és de música de John Morris, i després ja ens anirem al seu musical de Broadway, Los Productores, amb la versió original, que escoltarem 4 temes en què es permetrà escoltar, doncs, el Nathan Lane, el Matthew Broderick, i a vegades també junts. I l'últim tema és el Keep It Gay, que és quan decideixen, van a buscar el que se suposa que és el pitjor director de teatre del món, perquè, clar, estan treballant per aconseguir el pitjor projecte teatral. I llavors què van? Dius, anem a buscar aquest, i busquen el pitjor productor, que és un productor gay, que a més té tot un equip
de personalitats que treballen al seu costat, que també són de les pitjors de la professió, que si l'escenògraf, el director de vestuari... Bueno, el número que es munten, que es diu Keep It Gay, és sensacional. No és ni de molt tros el millor nom, però és que l'altre és molt llarg, perquè quan surten el Springtime for Hitler, però és que eren 10 minuts de número i tenim que fer més programa. Però, en fi, crec que ja hem posat aquí també els productores, però en qualsevol cas anem a quedar-nos amb aquest bloc musical d'homenatge a aquest gran personatge que és el Mel Brooks.

But maybe... ooh, it's a wild idea, but it just might work. I...

0: for everyone a company tonight.
1: Doncs sí, tenim dues obres per comentar-vos, amb les quals, per altra banda, doncs, són les que tancaran també una mica la temporada abans que comenci tot el mare magnum del grec. I dues obres que a mi, una és m'ha agradat molt i l'altra no m'ha agradat gens. El que m'ha agradat molt i m'ho he passat molt bé és El meu germà, que l'estan fent al Teatre El Maldà fins al dia 12 de juliol. És un teatre molt petit, per tant us recomano molt que si teniu interès us aneu traient les entrades perquè s'omple molt ràpidament. El meu germà és un text que ha escrit i també dirigit al Marc Artigau, que fa uns anys va fer una obra que es deia Aquellos días azules, que anava de germans, i és una obra que, per desgràcia, no vaig aconseguir veure, i a partir de l'èxit que va tenir aquella obra, doncs li van demanar que fés una altra obra, que aquella també es va veure al Maldà. Llavors va fer aquest text sobre dos germans, que a més està protagonitzat per dos germans autèntics, Llorenç González i Robert González. Per altra banda, cal dir que si no t'has mirat el programa o no ho saps, això ho podien fer-ho perfectament dos actors que no fossin necessàriament germans. El fet que ho siguin, doncs, li dona una certa gràcia addicional, però no és un factor absolutament necessari perquè l'obra funcioni, perquè funcionaria igual, perquè té un text molt fresc, molt divertit, amb frases molt ingenioses, i a més és també una part de musical, perquè els mateixos germans González han composat les diverses cançons que es canten, de les quals, per desgràcia, no es puc oferir cap. En qualsevol el cas, és una obra, doncs, que parla d'això, vull dir, a partir de les cançons i d'allò, doncs, com diuen ells, dius, què és millor, ser, tenir un germà o ser un fill únic? Com s'ha d'educar un fill únic? Que fan una mena de classe conferència. També parla de germans que ballen, germans que s'odien, germans que canten, germans que retransmeten, en fi. Jo la vaig trobar una obra superfresca, superengrescadora, molt encisadora en tot el seu plantejament, i que, a més, et dic, al nivell literari, no solament està el text d'Artigau, que és superxulo i molt engrescador, sinó que, a més, introdueixen a vegades petites narracions, com per exemple el conte de Quim Monzó, en el qual dos germans que es troben per Nadal moren, un d'ells mora i l'altre germà decideix mantenir-lo viu, perquè els viu entre cometes, evidentment, perquè els pares no se sentin no podrien suportar la pèrdua, no? Clar, evidentment és una història tremendament surrealista. En qualsevol cas, és una obra absolutament molt bona. Diu la informació que l'Artigau va enviar els dos germans que formen part de la companyia Els Pirates, que per altra banda és la companyia que gestiona el Maldà, preguntes, una total de 100 preguntes sobre el tema de la germanor dels germans, i arran una mica també de les respostes que hi van donar va sorgir tot el text en general d'aquesta obra, com dic, magnífica, que s'està fent al Teatre Maldà fins al 12 de juliol. Fins al 5 de juliol podeu anar al Goya a veure L'últim àtom, o també, si ho diu més ràpid, L'ultimàtum, que llavors seria Ultimàtum. Això per què? Perquè Jordi Oriol, que és el seu director i també escriptor, doncs és un home que li agrada molt jugar amb el llenguatge. I, de fet, ho ha demostrat amb obres anteriors, com, per exemple, La caiguda d'Hamlet, o L'empestat, o La maledicció. O sigui, tots són jocs de paraules. I a vegades ho ha fet de forma molt brillant. A mi, en aquest cas, amb aquesta obra que s'està fent al Goya, no em sembla que hagi massa brillantor. El que planteja l'obra són dos científics que estan separats i que van viure una tragèdia, que és la desaparició de la seva filla 10 anys enrere, que va marxar de casa quan era adolescent i no va tornar. I llavors això ho tracta una mica, doncs, amb el principi d'incertesa de com van enfrontar els dos personatges aquesta desaparició. I a partir d'aquí s'inicia tota una sèrie de relacions. Hi ha un policia que se suposa que va investigar el tema. També es parla una mica de problemes, cada un tant, està protagonitzada principalment per Joan Carreras i la Mia Esteve, que cada un d'ells són d'aquests científics que amb la pissarreta ens van escrivint coses i fórmules. La Mia Esteve potser juga més amb el tema de lo que és el llenguatge, i hi ha moments en què, per exemple, doncs ja fan una sèrie de bromes que ja comença el mateix programa quan veiem que intervé Lara Segur. I llavors surt un actor al principi, bueno, surt com si fos un regidor de l'obra, del teatre, dient heu vist el programa, Lara Segur, que no actuarà, seré jo qui ho faré elegint. I clar, evidentment, Lara Segur no deixa de ser com una espècie de reducció del nom de Clara Segura, que potser era una actriu que havia de sortir a l'espectacle i que per alguna raó no surt, i potser, doncs, per això, amb algunes de les fotos sempre hi ha un personatge femení que està tapat. Però a mi això em va semblar una broma que per altra banda pues, no li trobo jo massa sentit i no li trobo jo pues, el per què. I en qualsevol cas, amb aquest tipus de paraules, per exemple, hi ha moments en què un d'aquests personatges fa un paper com de militar. I llavors surten i tu inevitablement, quan surt un que és un científic i penses doncs, en aquelles transmissions que es feien a la ciutadania sobre el tema, per exemple, de quan va haver-hi la pandèmia, que sortia també un militar i així. I després, per exemple, amb alguns dels jocs de paraules, ja en parlen molt moment, en molts moments parlen de que una presidenta que està desapareguda, estan prenent un nivell polític, i de cop i volta, amb la pissarreta que ha escrit, una de les coses que ha escrit la Mia Esteve, fa una referència a la selva amazònica, proposa A, guió, mazó i K. Clar, llavors dius, estan fent una crítica a la desaparició del mazón quan la dana? Doncs pues possiblement. Però no sé, és una cosa, un humor una mica estrany que jo no vaig connectar. A més, l'obra juguen a l'escenari com un enorme frontó amb pilotes imaginàries que després no seran tant, juguen els personatges, i jo no vaig connectar amb aquest humor. Ho sento perquè Jordi Oriol, i com us dic, amb altres espectacles que l'he vist, sí que m'ha semblat que sabia treure molt profit dels jocs de paraules, però aquí els jocs de paraules, que també hi són, començant per el mateix títol, en tot el que és una dramatúrgia la vaig trobar pobra i sense massa sentit. Per tant, una obra que a mi no em va convèncer. I una obra que, per cert, estava anunciada que es faria a Ripollet, i ja us puc dir que no es farà a Ripollet perquè finalment no la podran fer. Bueno, ara parlarem d'altres coses, però abans farem una pausa musical. La setmana passada us parlava d'aquell cabaret poètico-musical que està fent el Mario Gas a la Fàbrica, que es diu La lluna és blanca, muy blanca, una vetllada amb Mario Gas, que estaran fent allà fins al diumenge que ve, el dia 28 de juny. I ara anem a escoltar un tema musical que ell també evoca amb aquest espectacle, que és el de Cuando sea muy vieja. I ens explica que ell va preparar un espectacle que es deia Guillermota en el País de les Guillermines. Evidentment era la Guillermina Mota. Però la censura no ho va permetre, però sí que es va poder enregistrar amb un LP. Era un espectacle que tenia lletres i textos del Manuel Vázquez Montalbán. I llavors, part d'aquelles coses que es van fer per aquest espectacle, que mai va veure la llum, només el disc, i altres coses de Manuel Vázquez Montalbán, va donar pas a un espectacle que es va dir, això ja ha estrenat en democràcia, Quan Groucho me enseñó su camiseta. En Groucho me enseñó su camiseta es va estrenar al Teatre Espanyol de Madrid el 2009, que el feia la Mònica López, la Teresa Vallicrosa, bueno, gent de la camaraderia del grup d'actors del Mario Gas, tot i que el Mario Gas no el va dirigir, però sí que el seu germà Manuel Gas feia la direcció musical, i la seva filla, la Miranda Gas, també sortia. I després, el 2011, es va fer a la Seca de Barcelona, el que és ara el centre de les arts lliures, abans era a l'espai La Seca. I allà és on jo el vaig veure, que estava dirigit, per cert, tant a Madrid com a Barcelona, per Damià Barbany. Doncs bé, de la gravació d'aquest Groucho me enseñó su camiseta, he rescatat la cançó Cuando sea muy vieja, que formava part d'això de Guillermota en el País de les Guillermines. El que no he pogut esbrinar si qui canta és la Mònica López o la Teresa Vallicrosa, perquè no ho posa a la gravació. Però bueno, en qualsevol cas, anem a escoltar aquest tema que també ens rescatava el Mario Gas amb aquest espectacle que està fent a la Fàbrica. Anem a escoltar-lo.

Doncs seguim amb més teatre per recordar, per exemple, una notícia molt recent, des que ja se sap qui serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya quan acabi l'etapa de la Carme Portacelli. Serà el director Josep Maria Mestres, que de fet amb aquesta propera temporada 26-27 compartirà tot una mica amb la Carme Portacelli i després ella ho deixarà. De fet, el Josep Maria Mestres estarà en principi fins a la temporada 2030-2031, que es podria allargar tres temporades més si s'arriba a un acord. Josep Maria Mestres, que ara té 67 anys, aquesta temporada ha estrenat dues grans obres al teatre, als teatres catalans, com han estat L'Herència, el Teatre Lliure, que es tornarà a veure aquesta propera temporada, i Gegant al Romea, amb el Josep Maria Pou, que em sembla que també tornarà aquesta temporada al Romea. I després anem a comentar una mica la cartellera de coses. Per exemple, a Ripollet encara queda unes nits de música de l'Associació d'Espectadors, que serà el dia 3 de juliol el concert al Jardí Romàntic de la Casa Padró. A Cerdanyola faran al Castell un espectacle el dia 3 que es diu Varietats al Castell perquè la vida és un cabaret. I a Bellaterra, al Centre Cívic de Bellaterra, el dia 11 de juliol faran Sota Teràpia, una obra amb la companyia Paranys de Sant Joan de Vilatorrada. Després, bueno, entre altres coses, el Grec, per exemple, que també començarà ja d'aquí, qui diu, 4 dies, habran alguns noms internacionals d'aquells que només es podran veure amb els dies que estiguin. El Romeo Castellucci, per exemple, que estarà al Centre de Cultura Contemporània en creure en les màscares. Nintendo Cele, que és una creadora sud-africana, farà Westernland más Spa Africa, també al Teatre Lliure i al Centre de les Arts Lliures. La coreògrafa Anna Teresa de Kessmaker farà un espectacle sobre el Jacques Brel al Teatre Grec. I també, per exemple, Combat de Lianes de l'Azora Snake, que és un altre coreògraf i ballarí del Camerún. També estarà al Mercat de les Flors. Per exemple, també al Mercat es podrà veure a Bogotà, espectacle també del coreògraf Andrea, d'un artista canadenca que es diu Andrea Peña. Després, per exemple, estarà també la Stretched Dance Company amb el teatre de Dreams. Després el Wagner Moura, l'actor que aquest any està nominat per l'Agente Secreto, estarà actuant a Barcelona dos dies amb l'obra Un Julgamento, a més amb una sota la direcció d'una figura molt destacada del teatre contemporani com és la Christian Yataje. Això serà el Teatre Lliure. Després, l'Angèlica Lidey, una d'aquestes artistes catalanes absolutament internacionals, que a mi em posa una mica dels nervis, però, malgrat tot, doncs farà Seppuku, el funeral de Mishima, o el plaer de morir, una obra que, per altra banda, al Teatre Lliure la faran, començarà a 4:45 de la matinada, o sigui que ja ho van fer una temporada alta, igual, és una de les exigències de l'actriu, perquè es veu que la sortida del sol és important amb aquest espectacle. Després també vindrà, per exemple, de Màlaga, l'Alberto Cortés, que presentarà El Corazón d'Esther, també al Mercat de les Flors. A la sala Atrium estrenaran Avi, et trauré d'aquí. No dic les dates perquè són moltíssimes i així és d'allòs, però en qualsevol cas, entreu a les webs i busqueu, perquè algunes obres estan diverses setmanes i altres només uns poquets dies. A la Fundació Joan Brossa també faran Kia, que està presentat una obra sobre el tema de la solitud. A la sala Beckett es podran veure dues coses. Anatomia de Ricard, que és de Ricard de Tercer, i el Ricard 111, cada un amb diferents actors. I també el número 16 dels Arcans Major, d'Oriol Puiggrau. Després, per exemple, aquest any el Grec celebra 50 anys, motiu per al qual se faran diversos actes específics. Per exemple, hi haurà la Gran Festa dels 50 aniversari, una celebració en tres moviments, això serà el 8 de juliol al Teatre Grec. Després es farà Cançons del Grec, 50 anys de música, ponts i mestissatges, també al Teatre Grec el 20 de juliol. I a la Sagrada Família, el 17 de juliol, es farà un espectacle que es diu Arrels de Llum. A la sala Hellbreak Hotel, que dirigeix l'Àlex Rigola, per al Grec presentaran Factory, Somni d'una nit d'estiu, que suposo que vindrà a partir de l'obra de William Shakespeare. Al Teatre Condal recuperen, el Joan Pera acabarà aquesta setmana lo de l'auca del senyor Pera, i després estaran fent, durant el mes de juliol vindrà tota aquesta companyia basca de Colunca Teatre, que fan uns treballs amb, ells fan de titelles que amb màscares que surten i estan fantàstics perquè no parlen, i se recuperarà Andrei Dorin, Solituds i Forever. Les tres valen moltíssim la pena. Al Teatre Lliure faran també grans bardisses. Al Teatre Romea tindrem l'Àngels Gunyalons fent el retrat de Dorian Gray. O sigui, a més, aquest poquíssim suposo que després tornarà més endavant, perquè si no seria una mica una pena que estigués tan pocs dies.
El Maldà, a part del meu germà que avui hem comentat i que acaba el 12 de juliol, també seguiran en la família perquè faran consulta familiar. A la sala Fleischer, el dia 6 de juliol, acaba Per amor, un pacte d'honor, que ja la vam comentar i no sé si faran alguna cosa més. Al Teatre de Raval, doncs a finals de juliol acabarà l'espectacle que Pec Tussar ja va fer sobre Federico García Lorca, i després també acaba el 7 maneres de ser Hamlet. Al Coliseum, perquè nosaltres tornarem ja fins al setembre, però entre el 3 i el 6 de setembre faran 5 funcions del Cop de Rock, un musical rock que va fer Dagó i Dagom. Després, a la Dau al Sec, faran Petita Mort o com la I mata la O. A la Biblioteca estrenen també aquesta setmana l'Albada, un nou espectacle dirigit per Oriol Brogi, que estarà també fins a finals de juliol. Els dies 27 i 28 de juny al Teatre Tívoli fan un espectacle que es diu The Last Show, inspirat en P.T. Barnum, que va ser un creador del món del circ, i forma part de la Festival de Bienal de Dansa de l'Escola Cocó Comín, on intervenen més de 500 intèrprets, fa funció en 38 números musicals. Imagineu que els intèrprets són gent, alumnes de les seves escoles. El Teatre Tívoli, per això també, i crec que ja no queda ni una entrada, tot el mes de juliol tornarà el Juan Diego Botto amb aquell meravellós espectacle que es deia Una noche sin luna. Els teatres del Ferró, com ja us he dit, el Mario Gas amb la seva La lluna és blanca, muy blanca, acaba el dia 28 i, en canvi, estrenen a la Gleva entre el 25 de juny i el 9 de juliol un espectacle que es diu Raça. Al Liceu acabaran la temporada amb la gran òpera Falstaff de Verdi, però també, per exemple, faran òpera, microòperes de nova creació amb direcció d'Àlex Uller entre el 4 i el 6 de juliol, i el dia 24 hi haurà un concert que es diu Univers Mahler amb la Sinfonia número 8. El Teatre Gaudí faran diverses coses. Per exemple, durant el mes de juliol estaran fent No són maneres de tractar una dona, que és un musical. Després vindrà l'obra Cancún i acabaran el mes d'agost amb una altra obra que es diu My Only Fans. Després, al Teatre Aquitània continuen fent Vamos a tener que ir al psicólogo después de esto, i després vindrà també Chile y Chiqui Aguado. Després, al Teatre Apolo també tenen una pila de coses, perquè estic aquí veient, a veure, l'Ona, Oda Federico García Lorca, El Mago Invisible, El Lago de los Cisnes, que acaba el dia 28, Mike's Legend, un tribut a Michael Jackson que ja s'ha fet i que torna, La Nueva Generación K-Pop, el nou musical dels 80-90, la banda Sabinera Malditos Benditos, Encantats, o sigui, una pila de coses. Després, també, per exemple, Inotori, Les ales del Fènix, que forma part també una mica del grec. A la sala Versus faran Herques i L'esquerda del món aquest estiu. I després també el Maldà, també tinc aquí apuntat una bellíssima jornada, també a finals de juliol quasi. Al Teatre Nacional, també dins del grec, vindrà Bovary, una obra basada sobre la Madame Bovary de Flaubert, amb la direcció de Michael de Koch i Harold Noven. Després també estrenaran Nascuts lliures, en la companyia de la conquesta del Pol Sud. I a la Villarroel, doncs, estrenaran La primera llei de Newton, i després, bueno, això és el que fan aquest mes d'estiu. A l'Espai Texas acabarà Per Magel amb la Maria Rodríguez Soto, però faran una reposició de la comèdia Ovelles, que es va estrenar a la sala Fleischer, i després també faran Després de Nosaltres i Desaparellats, que continua l'han fent periòdicament. Al Teatre Poliorama estrenaran La truita, que en principi estarà fins a ben entrat agost, però anuncien un espectacle el 4 de juliol que es diu Coldplay Tour 2026, tribut a Coldplay. Després el CaixaForum també faran tot de nits d'estiu. Recordem també que abans que quan nosaltres tornem al setembre ja s'haurà fet la fira del carrer de teatre de carrer de Tàrrega, que la fan entre el 10 i el 13 de setembre. Entre coses que es podran veure musicals en diferents escenaris, voldria destacar al Palau de la Música el concert que oferirà l'Albert Guinovart el 15 de juliol, en preludis nocturns i musicals. Després, també, per exemple, hi ha el Festival de Peralada, bueno, i tots els festivals d'estiu que es fan per tot arreu. Aquí a Barcelona, també, al Palau de la Música Catalana, entre juliol i agost, es podran veure La Traviata, Carmen, La Traviata i Carmen en diferents dates. També se faran moltes activitats i el que es diu els Terrats de Cultura, i el Cinema Girona, el dia 27 de juny fan Viva Itàlia en la Filarmònica de Berlín, això és en pel·lícula, i l'actuació de Jonas Kaufman. Doncs bé, el teatre el tanquem aquí, i abans us he comentat que a la Villarroel, al Gaudí, faran
no són maneres de tractar una dona. Doncs bé, aquest és un musical que prové d'una pel·lícula que es deia Així no se trata una dama, en guió de William Goldman, que després es va convertir en musical amb un senyor que es deia Douglas J. Cohen, que és el que va fer les cançons, i aquest musical es va estrenar amb la seva primera versió al Teatre Art en Brut, ja ha desaparegut, el 2004 a Barcelona, i llavors es deia No són maneres de matar una dona, perquè de bona mica d'això, o sigui, un home que per ser famós decideix utilitzar la forma tan abjecta de matar dones. I bueno, hi ha aquí el món del periodisme i tot això sobre aquest cas de la policia. Doncs bé, d'aquella gravació, ara han suavitzat el títol, de fet, no és que l'hagin suavitzat, és que l'han fet més d'acord amb el que era l'original, que eren No són maneres de tractar una dama. Doncs aquí és No són maneres de tractar una dona. Un musical amb un humor negre, evidentment, que es podrà veure, com us dic, el juliol al Gaudí, però nosaltres ens anem a recordar un dels temes d'aquesta versió que es va fer a l'Art en Brut el 2004.

0: vaig a vaja. Felicitats pel teu ascens. Suposo que va acompanyat d'una oficina nova i un augment de sou. I què més?
1: La teva prometa d'ahir a la nit m'ha portat bastants problemes.
0: Sí, la invitació ja més clara forma d'admiració, Morris. De totes formes, has vist la portada del New York Times, Morris? Ho hem aconseguit, som tot un èxit! I Morris, no ho hauria pogut fer sense tu.

Doncs sí, anem al cinema i aprofitant comentarem algunes pel·lícules que hem vist ara, que ja estan en cartellera, i algunes que ja han tingut l'oportunitat de veure que s'estrenaran en les properes setmanes. I perquè, a veure, algunes d'elles estic segura que quan nosaltres tornem el 15 de setembre ja no estaran en cartellera. Així ja les comento. Per exemple, he pogut recuperar Rebuilding, una pel·lícula de Mac Walker Sibelman, una pel·lícula realment interessant, que juga una mica en el mateix territori de Nomadland, aquella pel·lícula de la Chloe Zhao, que va guanyar l'Oscar. Aquí tenim un senyor, el britànic Josh O'Connor, aquí fa de cowboy, de vaquero, que representa que ho ha perdut tot allà on ell viu, allà a Colorado, amb un incendi forestal d'aquests tremendos que cada vegada tenim més als estius, als Estats Units també, i aquí, per desgràcia, doncs també, i que, bueno, l'Estat l'ha col·locat en una casa una espècie de caravana rodant amb un altre grup de gent que també ho ha perdut tot o quasi tot, i bueno, allà les ajudes doncs no són tan importants com a vegades poden ser aquí, perquè al cap d'uns quantes setmanes d'estar allà en aquest campament de caravanes els venen a treure i tenen que abandonar. Però aquesta reconstrucció del títol no és tant la reconstrucció del patrimoni que s'ha perdut, sinó de la reconstrucció personal i emocional del personatge, sobretot a partir de que és un home que està divorciat i que vol sobretot recuperar la relació amb la seva filla, que és una nena que es diu Lily La Torre, que a mi sempre una mica precoç per l'edat que té, però bueno, en qualsevol cas és una pel·lícula en la que el personatge, sobretot Josh O'Connor, que és un actor molt brillant, sap interioritzar molt bé el dolor, aquesta, diguéssim, ruptura que té a dintre de dolor per aquesta relació que intenta reconstruir. I aquí, per exemple, per cert, apareix el personatge de la Amy Madigan, que l'any, bueno, aquest any ha guanyat l'Oscar per aquell terrible paper de bruixota de Weapons, i aquí doncs fa d'àvia de la nena, tota, que és tota dolça. Això demostra també una mica la versabilitat de l'actriu, que fa un paper molt petit però que quan surt és entranyable. En qualsevol cas, és una pel·lícula que parla doncs això, de la manera que tenen doncs aquestes gent com productora de solidaritat, d'ajudar-se, de crear comunitat i sobretot d'ajudar-se doncs a reconstruir emocionalment. I hi ha petits apunts a la pel·lícula que així ho demostra, la manera com comparteixen els dinars, com li deixen un menjar a un home que ha viscut tota la vida al bosc sense relacionar-se amb ningú, que no parla, però allà, i quan aquest home se'n va, veuen que han netejat tots els trastos, vull dir, en fi, hi ha moltes més coses així. És una pel·lícula molt delicada i molt maca que no mereixeria passar desapercebuda, aquest Rebuilding, d'aquest jove que es diu Mac Walker Sibelman, que jo no conec. Hem vist també la pel·lícula Viva, que és una amb la qual l'Aina Clotet doncs fa el seu debut com a directora. Ja havia fet la sèrie aquella d'Això no és Suècia, que he de dir que jo no he vist, i que aquí també doncs fa de directora, a més és co-guionista i a més és també la protagonista, que per cert li va guanyar el premi d'interpretació al Festival de Cannes dins de la secció de la Setmana de la Crítica. A veure, la pel·lícula ha rebut moltes beneplàcids i tot això, i jo m'alegro molt, però jo no vaig connectar amb aquesta pel·lícula. O sigui, ella és una dona que quan comença la pel·lícula ja mostra clarament el seu problema que té, que és un problema molt greu, perquè li han extirpat un pit, li han fet una mastectomia, i potser a lo millor li hauran de fer un altre amb l'altre, perquè li detecten alguna cosa i ella es resisteix a fer-se una prova de l'altre, per aquesta ansietat, aquesta por que té el personatge a afrontar-ho. I per tant, el del títol de Viva ve d'això, de que vol viure, de que vol sentir-se viva. I llavors, és una dona que té 40 anys, però que al llarg de la pel·lícula, tal com se desenvolupa, a mi em va semblar un personatge tremendament immadur, molt irresponsable, i fins i tot fent una quantitat de tonteries i xorrades que a mi m'acosta d'acceptar-ho. Per això, repeteixo, jo puc entendre l'ansietat del personatge per una cosa tan terrible com és per una dona que t'atregui en un pit, però vull dir, per altra banda, doncs és clar, vull dir, ella té una parella al principi estable, però a la que li fot una pila de mentides que no vegis al llarg de la trama. Se relaciona amb un noi 20 anys més jove que ella, bueno, perquè té ganes de viure i d'experimentar noves coses, però en moments que són, per exemple, quan se fa aquell descuit seu que fa que destrossin l'or que tan amorosament cuida la seva parella, diguéssim, oficial, i li demana ajuda a aquest noi perquè vinguin, acaben destrossant tot l'or per les tonteries, vull dir, o posar-se a mirar el mòbil quan va conduint un cotxe.
que després provoca un accident que només pateix ella, per sort, perquè si no, però en fi, jo la veritat, no vaig connectar gens ni mica amb el tarannà d'aquest personatge. I per altra banda, els que li surten al costat, per exemple, el seu pare és el Guillermo Todedo, que treballa amb ella com a científica a Can Ruti. La seva mare, la Joy Beltrán, que també és una espècie de psicòloga que només fa que donar pastilletes a unes monges que li demanen. A veure, és que no tenen entitat els personatges, vull dir, entens? Tot circula entorn a l'Aina Clotet, i si el personatge aquest principal doncs no t'acabes de connectar amb ella de cap manera, doncs la pel·lícula se fa molt dura. Ara, aneu a veure-la perquè igual us agrada, jo només us dic el que a mi m'ha semblat. Després, per exemple, el dia 26 de juny aquesta setmana, però s'estrenarà la pel·lícula que va inaugurar el Festival de Barcelona, Viatge al País dels Blancs, una pel·lícula dirigida per Dani Sancho que està inspirada en la història real d'un senyor que es diu Usman Umar, un noi que venia de Ghana, de l'Àfrica, quan va venir que era nen, va arribar a Barcelona, després de moltes peripècies, va tenir que malviure de moltes maneres, va aconseguir fer amistat amb una noia, una dona catalana, que la pel·lícula la interpreta la Imma Vilarrasau, i diguéssim que ella va venir amb molts desitjos de que es volia integrar. I llavors, malgrat que va tenir que fer doncs, oficis com manters, i va ser perseguit o el que sigui, en cap moment va tenir molt clar és que estava a Catalunya, que havia d'aprendre català i que havia d'integrar-se. I això és el que va fer aquest home, l'Usmar Umar, que ens explica que ja porta molts anys establert aquí i que fins i tot ha fet una fundació per tal de que part dels beneficis que ell té aquí es pugui revertir amb nanos que viuen al seu país d'origen. És una pel·lícula que potser com a pel·lícula pots dir, bueno, tampoc és que sigui una gran pel·lícula, però sí que és una pel·lícula necessària. És una pel·lícula d'aquestes que ens parla del paper que poden fer molts immigrants aquí, que els hi parlen de que són il·legals, que són gent que a vegades que no els volen aquí. Però sí que els volem i els necessitem, i sobretot volem gent com l'Usmar, l'Usman Umar, perquè aquesta gent demostra que realment no són aquest perill i aquestes coses que ens estan venent en segons quines condicions polítiques. Només per això la pel·lícula és tremendament benvinguda, per almenys per part meva. Estreno el proper dijous, el proper divendres. També el proper divendres s'estrena la pel·lícula La mujer sin nombre, que és una pel·lícula curiosa perquè és una història que està rodada a Aràbia Saudí i està rodada per una dona, la Haifa Al-Mansur, i a més és un thriller perquè la pel·lícula ens planteja a una dona que treballa fent tasques administratives en una comissaria d'Aràbia Saudí amb aspiracions de poder ser policia, amb la qual cosa entenc que el règim ha permès fer aquesta pel·lícula per demostrar que es van obrint i que les dones doncs, allà a l'Aràbia Saudí ja poden conduir allò que sigui. I llavors apareix el cadàver d'una noia assassinada i aquesta noia, aquesta jove, s'implica moltíssim, molt més del que requereix les seves tasques per intentar adivinar què passa què ha passat amb aquest assassinat, qui hi ha darrere d'aquest assassinat. És un thriller. El que passa és que, com passa tot amb els bons thrillers, hi ha sorpresa, però bueno, ja ho trobareu. I és una d'aquelles pel·lícules que jo vaig pensar, hòstia, aquesta història, canviant-la, doncs, poses en vés d'Aràbia Saudí, col·loques un país occidental i te fan els americans un remake, però ja, perquè té tot el ganxo com per poder-lo fer. També s'estrena aquesta setmana Pàlida Luz en les Colines, una obra dirigida per Kei Ishikawa, que està basada en una novel·la del Kazuo Ishiguro. He de dir que jo no he llegit la novel·la. El Ishiguro és un autor del qual, per exemple, vam poder veure adaptat al cinema aquella, la del Mayordom, Lo que queda del dia, per exemple, una pel·lícula magnífica. Però aquí m'agradaria potser llegir la novel·la perquè la història és superconfusa. O sigui, és una història que passa en dues èpoques, a la Nagasaki, uns poquets anys després de la que els hi tiressin a sobre la bomba atòmica, i diguéssim a l'època actual. I llavors doncs, van passant, veiem unes històries ambientades amb aquell Nagasaki, que ja no és un Nagasaki destruït, sinó un Nagasaki que va florint una mica, i a més ja en zones rurals, i la història real. Llavors hi ha una dona i la seva filla, però bueno, la història se complica tant, jo us puc assegurar que quan va acabar la pel·lícula, aquesta ningú l'havia entès. Un havia entès si havien dues dones, si una havia matat a l'altra, si només havia una dona i l'altra era somiada. Buh!
En fi, aneu a veure-la vosaltres i ja en direu. Ara, visualment, la pel·lícula té fragments molt, molt bonics, amb aquests colors i així, i sobretot la recreació d'aquest món rural de la Nagasaki dels anys 50. Això sí que és bonic. En fi, també s'estrena aquesta setmana Los últimos días de María Antonieta, una pel·lícula dirigida per l'italià Gianluca Giudice i interpretada per el Guillem Canet, que és un actor i director que aquí interpreta el Lluís XVI, que va ser, diguéssim, l'últim rei Borbó que van tenir a França, perquè el van passar per la guillotina després de la Revolució Francesa. El van empresonar ell i la seva família en una zona que deien la Torre del Temple, el 1792, i el gener del 93, Catacloc. Amb ell també estava la seva dona, la Maria Antonieta, que venia d'aquella dinastia austríaca, i els seus fills. Finalment, la Maria Antonieta també va ser guillotinada uns quants mesos després, a l'octubre del 1793, i des de llavors, doncs, a França no han tingut rei. Encara que hi ha aspirants, perquè, per exemple, una de les filles que també estan tancats amb ell va sobreviure i, per tant, doncs, bueno, forma part d'aquesta cadena, però bueno. En fi, en qualsevol cas, la pel·lícula el que mostra és com la família de l'últim rei Borbó de França és portat a aquest lloc i van passant les setmanes així i cada vegada diguessin que els, no és que tinguin masses privilegis, però al final els hi van retirant fins als llapisos perquè puguin dibuixar els nens, no? I bueno, i no passa gran cosa més, vull dir, apareixen els revolucionaris per dir-los, doncs ara farem això, farem allò, i hi ha un que sembla que se'l miri, però vull dir, no hi ha escenes exteriors, vull dir, tot és interior, de fet no es veu ni com és guillotinat el rei, sí que veus que se l'enduen en un dia que plovia molt, però ja està. Ell sí que li pregunta, es veu que li concedeixen el permís de parlar amb el seu proper boixí, i aquest, diguéssim, que descriuen una mica com funcionarà lo de la guillotina inventada per el Mr. Guillotín, com explica el propi rei. Bueno, és una pel·lícula curiosa, però vaja, que no aporta moltes coses, vull dir, senzillament és això. És un retrat molt intimista d'aquestes setmanes de tancament, en el qual fins i tot hi ha un moment en què els hi treuen els coberts perquè no es puguin fer mal i tenen que menjar amb els dits. O sigui, cosa que, clar, imagina't, som els reis, eh? Que comiamos con cuchara y tenedor. Però, en fi, bueno, també s'estrenarà Nino, que és una pel·lícula dirigida per Paulini Loques i que va guanyar el Premi César al millor actor, César Revelació, que es diu Teodori Pellerín. Aquest Nino, que es diu Nino Clavel, és un senyor, és un noi, que quan comença la pel·lícula li han fet una prova i es veu que li han detectat que té càncer de gola. I llavors ha de fer-se una altra prova amb els propers 3 dies i portar... Li diu, si vostè vol ser pare, quan comença el tractament de quimio el dilluns, millor serà que vostè porti semen perquè el puguem congelar i llavors amb el futur, si vostè vol ser pare, doncs bueno, el problema està en que resulta que ha perdut les claus de casa seva, no pot entrar i se passa els 3 dies voltant per París, que si a casa de la seva mare, que és el Jean Balimar, amb uns amics, etc. I a mi em va recordar una mica l'estructura d'aquella pel·lícula que tenia, la que va fer l'Agnès Bardà, que es deia Cleo de 5 a 7. En aquest cas eren poques hores en les quals una senyora estava pendent d'un resultat mèdic. I aquí són 3 dies en els quals aquest... I també anava ella per els carrers de París fent trobades. I aquí doncs, passa una mica com això, vull dir, ella es troba amb una amiga, un amic, amb una antiga relació, i són coses molt senzilletes que li van passant a aquest noi, que per altra banda no té un caràcter, diguéssim, especialment destacat en res, està... Però bueno, en qualsevol cas, és una obra doncs, agraïda de veure, senzilleta, amb aquesta interpretació d'aquest noi que és molt tranquil i que està molt bé. També apareix per allà, per cert, el Matteo Amalric, que se suposa que se'l troba un dia que s'està dutxant en uns banys públics i li parla de que si vol conèixer la seva dona i ell diu, bueno, i li ensenya una foto de la Romy Schneider. La cara que posa el noi, no sé si és que ha conegut que li està presentant una actriu, en realitat no sap de qui és. Bueno, en qualsevol cas, una pel·lícula correcta que no entusiasma però que tampoc te molesta. I aquesta setmana sí que s'ha estrenat el Toy Story 5. Ja portem 4-5 entregues de les famoses joguines de la Pixar i sembla que la història doncs, es vagi tenint que està agotada, però jo tinc que dir que cada vegada que els veig vaig pensant això i cada vegada me guanyen bastant. Potser aquesta obra, aquesta última, no està tan a l'alçada doncs, a la tercera, per exemple, que va ser meravellosa, o de la quarta, si voleu, però bueno, tenim els de sempre, el Buzz Lightyear, el Woody, el vaquer, que s'acaben trobant, per cert, el Woody, per indicar també una mica el pas del temps i que les joguines també es fan velles, fan una mica de gag, que a mi em va semblar molt afortunat, en el que ha perdut pintura
del cabell, per tant se li està fent una, se li està obrint una calva, i quan el sol se reflexa deslumbra els seus companys. Després la història té diverses vessants. Aquí sobretot és la idea principal és de dir, els nens ja no juguen en joguines com la de la pel·lícula, juguen amb màquines, pantalles i el que sigui, i llavors a través d'això, sobretot el protagonisme aquí el té més la vaquera aquella, la Jessie i el seu cavall, intenten que la nena amb la qual ells juguen deixi la pantalla que li han regalat per fer-se amiga d'una altra nena i seguir jugant. A mi me sembla una idea una mica ingènua, una mica naïf, perquè penses, realment, amb el món actual no sé si hi ha molts nens ja que juguin en joguines tradicionals, però bueno, els de la Pixar pues, són així d'ingenus també, fan aquesta aposta, munten tota una sèrie d'aventures de que les joguines doncs, han de fer feliços els nens. Aquí surt també tot un exèrcit de Buzz Lightyears, però en fi. I, bueno, i la veritat és que hi ha una pel·lícula pues, divertida, entretinguda, molt tendra en molts moments. No serà ja original, si voleu, però t'acaba robant una mica el cor perquè aquesta vena nostàlgica que tens de pensar quan vas veure la primera Toy Story que te va robar el cor, doncs te'l deixes continuar robant encara que potser la pel·lícula no estigui del tot a l'alçada, sobretot perquè el guió doncs és una mica feble. I com us dic, jo crec que parteix d'una cosa una mica ingènua, i és que la tecnologia s'està imposant a marxes forçades. Anem a fer una pausa musical i escoltarem la cançó que la Taylor Swift ha gravat per Toy Story 5.

Doncs una altra pel·lícula que s'estrena també d'aquí pocs dies és el que seria la nova sensació del cinema de terror, que és Obsession, dirigida per un jove de 20 i pocs anys que es diu Corey Baker, i que entra dins de la gamma doncs, de l'any passat amb Weapons o d'aquest any mateix amb la que comentàvem la setmana passada de Backrooms. O sigui, i aquí tenim un senyor, un noi que es diu que és el Michael Johnston, que treballa en una botiga d'instruments musicals i que està flipat per una companya de feina que no li fa massa casa, tenen una bona relació d'amistat, i un dia en una botiga hi ha un d'aquells que diu demana un desig i se t'acompleix, i ell ho fa, i el desig que demana és que la noia diguéssim quedi rendida enamorada d'ell, no? I es compleix el desig, el que passa és que, esclar, hi ha unes conseqüències absolutament tremendes per al noi, perquè, bueno, jo no puc donar massa detalls, però a partir d'aquí s'inicia una relació en què aquesta noia, diguéssim, que tu la veus que està entre aquesta possessió per una espècie de bogeria romàntica, però que acaba actuant de forma absolutament embogida, i després, a més, la

perquè hi ha una gran... el nano aquest és molt hàbil a l'hora de fer uns enquadres i una manera de jugar amb la manera com, per exemple, a vegades es mou el personatge d'aquesta noia que està interpretada per una actriu que es diu Índia Navarrete. En fi, en qualsevol cas, una pel·lícula molt recomanable si us agrada el terror. Vull dir, i aquí, a més, hi ha una pica de gore. És una pel·lícula que a Sitges l'any passat va guanyar el Premi Especial del Jurat, el Premi del Públic i el Premi del Jurat Jove, que és d'allò. En qualsevol cas, tenir un desig, doncs a vegades potser no sempre, i que se t'acompleixi, no sempre és el que un voldria, realment. I més pel·lícules que arribaran aquest estiu i que jo crec que no arribaran al setembre. Per exemple, Hombres de Acero, una pel·lícula que també vam veure al Festival de Barcelona, que es passa amb un, és un drama carcerari dirigit per Callum McDermid, que a més a mi, personalment, em va semblar que el que passava en aquella presó difícilment m'ho podia creure. Vull dir, perquè tenen mòbils, tenen de tot, vull dir... I a més, no sé, la veritat és que evidentment hi ha molta violència i hi ha sobretot, diguéssim, una actuació també en plan sorpresa d'un dels personatges, el noi negre que està encarcerat, del qual li queden pocs dies per sortir i que vol ser utilitzat per un pres molt violent. També hem vist Morir no siempre sale bien, una comèdia dirigida per Claudia Pinto, que és una comèdia d'humor negre que està francament bé, perquè aquí és la mort d'un empresari fa que una família... que van ser acomiadats de l'empresa on treballava, que tenia aquest empresari, el vulguin aprofitar-se robant el cadàver i demanant un rescat. El que no pensen, el que no saben és que la família estarà més feliç si no tenen el cadàver, perquè bueno, hi ha tot un tema de corrupció. Una pel·lícula realment bastant ben portada i bastant... que parla molt d'això, d'aquest país de picaresca que és Espanya. I a més, doncs, estava ben portada. També vam veure al Festival de Barcelona, i ja us vaig dir en aquell moment que no m'havia agradat gens i s'estrenarà aquest estiu, que és L'Anfitrión, aquesta pel·lícula dirigida per Miguel Ángel Jiménez, que on el William Dafoe representa fa un magnate de l'economia grega que inspirat en l'Onassis. A mi és que la pel·lícula la vaig trobar molt dolenta i no tinc ganes de perdre més temps, però sapigueu que s'estrenarà aquest estiu. I també s'estrenarà, en aquest cas, a finals de juliol, una pel·lícula que es diu Mother Mary, que és el nom artístic que té el personatge de la Anne Hathaway a la pel·lícula. Ella representa que és una cantant pop que va trencar peres amb la seva modista de capçalera, que està interpretada per la FK Twix, eh? I llavors, de repente, que ha tingut com una espècie d'accident, que pot ser un intent de suïcidi, va veure amb aquesta model perquè li digui, escolta, fes-me un vestit, aquesta dona té una certa rancúnia, entre altres coses, perquè en un moment determinat la van deixar de banda, i ella també li explica que va tenir una mena de... com una mena de maledicció a partir d'un somni on apareixia una criatura que era vermella, que, bueno, una cosa molt rara, perquè juguen amb el tema fantàstic, amb una tela vermella que s'introdueix al cos de les persones i acabarà convertida en el vestit que acabarà... En fi, jo la veritat és que és un drama psicològic amb aquests tocs fantàstics i algunes cançons que fa l'Anne Hathaway, però la veritat, jo no vaig acabar d'entrar en la pel·lícula ni d'entendre, molt mal portada, és una pel·lícula rara. Per cert, està dirigida per el David Lowery, que és un senyor que ja ha fet cosetes rares, perquè si recordeu una que es deia Ghost Story, una pel·lícula que estava explicada des del punt de vista d'un fantasma, que es quedava a la casa, doncs és el mateix director. Per tant, no us estranyi que faci doncs, pel·lícules també raretes. I el Verdi també estrenarà en aquest estiu la pel·lícula sobre la seva història de 100 anys, La vida és Verdi, dirigida per Berta García Lach, una pel·lícula molt agradable en la que dues nenes del barri van fent entrevistes a l'Albert Serra, a la Isabel Coixet, al Richard Gere, que ha sigut sempre una persona molt vinculada al festival, i bueno, van explicar una mica la vinculació del cinema amb el barri, i bueno, doncs és bonic i tendre en aquest aspecte. I al mateix festival també vam veure La còpia perfecta, una pel·lícula que teòricament arribarà als cinemes el 8 de juliol, que està basat, una pel·lícula de Jean-Paul Salomé, que està basada en un falsificador de moneda que va existir de veritat després de la Segona Guerra Mundial i que va portar de corcoll a la policia francesa durant més de 20 anys. Aquest personatge està interpretat per el rei de Catep i està francament molt bé i és una pel·lícula molt recomanable. A veure, pel·lícules que han arribat a la cartellera i que no hem pogut veure, doncs per exemple una francesa també de Dominique Moll que es diu Caso 137, que m'han dit qui l'ha vist, que està francament bé. El Dreams, Sueños de Michael Franco amb la Jessica Chastain. El placer és mío, sobre un que inventa una espècie de paratet perquè la seva dona pugui tenir un orgasme. 15 pruebas de amor, La quinta, Bajo el mismo sol o Habitació número 13. Aquest estiu, per altra banda, aniran arribant moltes més pel·lícules i moltes d'elles no arribaran al setembre.

Ah, però bueno, s'estrena, per exemple, una nova entrega de Supergirl, s'estrenarà també una nova entrega dels Minions and Monsters, la pel·lícula també vindrà el Hugh Jackman amb una que es diu La muerte de Robin Hood, i una de les pel·lícules potser més esperades de la temporada és la que arribarà el 17 de juliol, que és l'Odissea de Christopher Nolan, que està rodada en 70 mm i IMAX. Aquesta suposo que sí que arribarà al setembre i ja la podrem comentar, igual que l'Spider-Man Brand New Day amb el Tom Holland, que per cert s'ha casat amb una Zendaya. En fi, bueno, en qualsevol cas, ja cap al final d'agost arribarà El ser querido, una pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen amb el Javier Bardem i la Victoria Luengo, que va agradar molt a Cannes. Aquesta ja segurament quan tornem el 15 de setembre ja podrem parlar. També en aquella època arribarà una pel·lícula de terror del Ridley Scott que es diu La constel·lació del perro, i el 10 de setembre, atenció, s'estrena Cronos, que no és la primera pel·lícula o segona de Guillermo del Toro, sinó una pel·lícula que s'ha rodat aquí de, que parla dels atemptats de la Rambla del 17 de setembre del 2017. En fi, ja veieu. A la Filmoteca, a part de que ara estan acabant cicles com els de les Jugateres, amb una estupenda pel·lícula com és El teto, el sostre, de Vittorio De Sica, també recuperen Pic Narcissus, hi ha el cicle de la Barbara Hammer i de Radu Jude, però aquest estiu ens sorprenen en cicles com Comèdies Romàntiques, la Fritz Lang's Honor, Aki Kaurismäki, Jane Fonda, i un cicle de repesca en la qual se recuperen algunes de les pel·lícules de l'any passat, no de les millors ni les pitjors, sinó aquelles que es consideren que mereixen una segona oportunitat. Entre elles, per exemple, han posat Los Tortuga, de la Belén Funes, i també El Blue Moon, de Richard Linklater, Las Tardes de Soledad, d'Albert Serra, Flores para Antonio, El Weapons, que us comento tant, o The Mastermind, de Keith Richard, o Los Sudarios, de David Cronenberg, que va anar directament al cinema. També recordar que amb això que fan de cinemes, que recuperen clàssics i mandangues d'aquestes, doncs, amb diversos cines, que sigui el Verdi, o sigui el Balanyà o el Cinesa, es podran veure pel·lícules com El viaje de Chiquiro, Akira, Mi hermosa balandería, Cuenta conmigo, o Centauros del desierto. El 30 de juny fins al 4 de juliol el Cinema Girona faran el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona amb la seva 8a edició, que s'inaugurarà amb la pel·lícula Calle Màlaga i que oferirà un total de 11 llargmetratges i 17 curts, i que entregarà el seu premi honorífic a la figura del Joan Pera. També vull recordar que els cinemes Renoir estan celebrant els seus 40 aniversaris en tot un cicle de cinema espanyol que s'allargarà fins al dia 1 d'agost, i bueno, l'estira de pel·lícules, cada dia una, entre elles Remando al viento, Amanece que no es poco, Jamón jamón, Amantes, Días contados, El día de la bestia, Familia, Los secretos del corazón, Martín H, Todo sobre mi madre, La buena estrella, El bola, Lucía y el sexo, Azul oscuro casi negro, Mar adentro, Vivir es fácil con los ojos cerrados, Las trece rosas, El día, Asbestas, Alcarràs o Robot Dreams, i moltes altres que no he dit. També recordar que el 4 de juliol el Danny Elfman estarà a Barcelona dins del Festival Barcelona Guitar 2026 a l'Auditori del Fòrum per oferir un concert. Ja vam recordar el Danny Elfman fa diversos programes, i per tant, ara no sé si tindrem molt més temps, però en qualsevol cas vull recordar un dels centenaris que també es tindrà lloc aquest estiu, que és el centenari del naixement de l'actor Harry Dean Stanton, que va morir als 91 anys el 2017. Ell va ser un home que va estar treballant durant 60 anys, quasi sempre va ser secundari, però això el va fer incloure en pel·lícules com Los Héroes de Kelly, Dillinger, La leyenda del indomable, Pat Garrett y Billy el niño, El padrino 2, Alien, Christine o Twin Peaks, El fuego camina conmigo. Després el propi David Lynch el va incloure en pel·lícules com Corazón salvaje, Una historia verdadera o Inland Empire. També va sortir a La última tentación de Cristo, del Martin Scorsese. Va ser molt protagonista amb l'última pel·lícula que va fer, que era Lucky, el 2017, i sobretot va tenir un gran paper quan el Wim Wenders li va fer el protagonista d'aquella pel·lícula que era París, Texas, a l'Anastasia Kinski. I aquesta és la música que escoltem ara tot seguit.

Doncs encara ens queden uns poquets minuts per dir algunes cosetes. Per exemple, aquest estiu suposo que a finals, el dia 23 d'agost, es parlarà d'un aniversari d'aquells del cinema, que és el centenari de la mort del primer sex symbol latin lover de la història del cinema, el Rodolfo Valentino, que va morir en només 31 anys a causa d'una peritonitis i va causar suïcidis i una histèria col·lectiva a la seva mort, però en fi, no sé si se'n parlarà. En qualsevol cas, jo vull recordar un altre centenari, en aquest cas el del naixement, que és el del cineasta d'origen canadenc Norman Jewison, que va morir als 97 anys, el 2024, un home que havia estat a darrere de pel·lícules tan comercials com El rei del juego, amb el Steve McQueen, El nome Mantes Flores, En el calor de la noche, per la qual va guanyar la pel·lícula l'Oscar i ell va estar nominat com a director, El violista de Tejado, també nominat a l'Oscar, al final només guanyaria un Oscar honorífic, que li donarien, també va estar nominat per Hechizo de Luna i Entre mis, també va fer Roll al bar, Jesucristo Superstar, Fish, Injusticia para Todos, Agnes de Dios, Huracán Carter. Va treballar sempre amb grans actors i les seves pel·lícules van fer guanyar molts diners a la taquilla. L'any 99 li van donar no l'Oscar honorífic, sinó el premi Elvin Talberg. Llavors, ara tancarem el programa per recordar la música que Michel Legrand va fer per un dels seus grans èxits comercials, com va ser el Castle Thomas Crown, interpretat per Steve McQueen i Faye Dunaway, una pel·lícula que després tindria un remake amb el Pierce Brosnan i, si no recordo malament, amb la René Russo. Però nosaltres ens quedem amb aquest clàssic, que, a més, la seva banda sonora de Michel Legrand va estar nominada a l'Oscar, va guanyar per la cançó Los Molinos de mi Espíritu, però nosaltres l'escoltarem en la versió instrumental. I, per cert, una advertència, sí, durant aquests dies ha passat alguna cosa molt grossa al món del cinema i he sentit que jo no us he comentat res, és que hem tingut que gravar aquest programa amb una mica d'antelació a la seva emissió. Per tant, el que hagi passat, doncs ja ho comentarem el 15 de setembre. Jo ara ja m'acomiado, us desitjo que tingueu primer una molt bona revetlla i una molt bona jornada de Sant Joan, que tingueu molt bon estiu, que passeu molt bones vacances i que el dia 15 de setembre ens tornem a retrobar tots aquí de nou per fer una nova temporada del Setè Art de Talia, que és el meu programa i també espero que sigui el vostre. Fins a llavors, molt bon estiu, amics. Adeu.

0: Ràdio. 91.3, l'emissora municipal.
1: Los sábados a las 11 de la noche no te pierdas el Don't Stop Dancing. Las novedades, los número uno, las sesiones non-stop y sobre todo, mucho ritmo. Recuerda, cada sábado a las 11 de la noche, 2 horas con el mejor dance en Ripollet Radio y en ripolletradio.cat. Y en Instagram y Facebook, síguenos en DSD Radio Dance.
0: Don't Stop Dancing.
2: Con José Antonio Castillo.
3: A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melània.
0: Noranta un punt

need a driver.

0: 91.3, la emisora municipal.
1: El año 1432. Los turcos otomanos amenazaban la cristiandad. Para defenderla subió un caballero de la Orden del Dragón.
2: Que le digo que si quiere bolsa.
1: ¿Bolsa? ¿Qué es esa insolencia? La sangre de Atila corre por mis venas.
2: La sangre de Atila, dice. La cola que me está liando el amigo.
3: Vuelve Café con Sal, amigos. El primer y tercer jueves de cada mes de 21 a 22 horas en Ripollet Radio. La surdez, la irreverencia, el humor y yo qué sé ya.
4: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
5: A Ripollet Ràdio, els divendres a les 6 de la tarda.
6: Tant si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
7: Va, cago en la mare que et va matriculant.
6: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.

Gabon, Henry, bones noites, bones noches, bona nit i benvingut Jazz Women and Jazz Men del Camps de Cotó. Doncs vinga, ja comencem aquest estiuenc programa i com sempre dedicant-li al nostre, o millor dit, recordant el nostre gran papi, el gran papi del jazz que va ser, és i serà el nostre amic Juan Claudio. Ja ho sabeu, Juan Claudio Cifuentes, el nostre amic, el nostre estimat Cifu, va dedicat a tu, Cifu. I això que escoltes ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I us recordo a tots que el Camps de Cotó és un programa, és un espai que s'emet a través d'un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, com ja ho sabeu, els més coneguts a l'Spotify o al e-books. I que a més teniu aquesta pàgina, aquestes 3w.andreujazz.com, i ara que és estiu i comencem la nostra secció d'estiu, doncs, per si us ve de gust, on us podreu apropar una miqueta més a què passa dins del món del jazz, quins són, doncs bé, les diferents discogràfiques, les diferents novetats, bé, tota una sèrie de links aprofitables, crec jo, per vosaltres i també, com no, programes anteriors que no heu sentit i que, bé, si us ve de gust, doncs ahir els trobareu. Recordeu, www.andreujazz.com. Doncs vinga, dit tot això, torno a repetir que tingueu un bon programa i un bon jazz.

Bé, alguns de vosaltres aquesta sintonia sobre la trompeta de Chris Booth i el meu estimat Michael Franks us recorda que estem davant del Camps de Cotó d'estiu. I què és el Camps de Cotó d'estiu? Nosaltres acostumem a marxar cap a mitjans de juny i tornem a venir cap al setembre, en principi la primera o la segona setmana de setembre. Però de mentre aquest estiu, doncs, o tots els estius, fem aquests Camps de Cotó d'estiu. Quina és la diferència amb el programa habitual? Doncs que aquí sentireu música sense paraula. Llavors, doncs bé, el que faig és seleccionar una sèrie de temes de tots els gustos, de totes les categories, alguns de més frescos, alguns potser una mica més complicats. Doncs això, per si aneu amb el cotxe, per si esteu donant una volta, per si esteu possiblement a casa escoltant un llibre amb els vostres fills, les vostres parelles, en definitiva, pel que sigui, deixem música només. Doncs bé, res més. Ara us deixaré amb aquesta selecció. Com tots els programes d'estiu, cal dir que aquests programes d'estiu també els trobareu dintre de la nostra llista habitual de programes, i repeteixo, espero que siguin frescos del vostre gust, i jo us espero doncs de nou al programa habitual del setembre, ja sabeu, explicant històries, explicant meravelloses aventures jazzístiques per totes les meves jazzwoman i els meus jazzmen, doncs per tots vosaltres, amb tot el nostre afecte. Per tant, dit tot això, bona setmana, bon jazz, bon estiu en general, me'n vaig i anem amb aquest capítol del Camps d'Octubre d'estiu. Vinga, a reveure.

0: Per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap enfora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó. Com va?

0: El jazz és aire sibilant per entremig de sons més profuns.
1: Això és jazz? I jo buscant el swing, a veure si el trobo.
2: Per mi el jazz és un descontrol controlat que s'ha de viure en viu i en directe.
3: Camps de cotó, com m'agrada.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç. Em posa dels nervis. Així que el llaç, patir.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de síncopes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Compa.

Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

Bona nit.